0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Yes, I'm gone.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

aparto, el que et molesti jo aparto. Fent pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal.

tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Escoltes i cas. Yes, I'm...

0: M'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la festa nacional francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Pero en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la Marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. no sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras, que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück: un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar corriendo a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atrevessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pelplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola Casadellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleschen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
8: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida, per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleschen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un día no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí. Durante unos días no me perdían la vista. Incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
9: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena setmana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
8: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment de que et fas gran de cop i dius... he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què, parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes, som-hi.
3: Museu Particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsoda bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, i, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser...
5: Hi
4: ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans... No, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
5: la resta
4: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no?, esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no?, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Si no, que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se, i de fet així ho escriuen a les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com...
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses
5: sí.
4: tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: És poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja... Desmai, que el que feien era utilitzar en pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica...
5: Oh.
4: que s'havien trencat, o si algun grec antic sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, si no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està,
4: bueno,
5: tira,
4: clar,
5: tira.
4: Tu esborra allò.
5: Endavant, tira Vaig. Endavant.
4: I després, uns salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Tachan. I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament, per tant és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere. Diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí,
4: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. No és fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també, després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això als anys 50 quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao que es deia Paperera Española, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no?, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis, doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
5: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba, i clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies, i ara que visc amb el meu company, me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'n feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions amb paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però

0: creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i pues, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan, tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenqui rapidíssimament.
1: Llavors, bé, tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també, tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà, doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, pensava que anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el montes bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat, aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües
1: són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant
1: inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: més
0: dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes,

es fa moltes coses al lavabo i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que soc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny, i em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de veure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: La creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4. Tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus, viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit, per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començar a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa, van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat, era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Això ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció a Barcelona, doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gravenet. Tot plegat, però, ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i, sobretot, del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamón Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: i l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i, sobretot, molta massa de sotabosc. I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus. Ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos, que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la Duna Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara amb la reintroducció del llop els ramaders extensius agafen més por i per tant baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas, de climàtica que tenim a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí a les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passe vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment moment, quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi, de moment, encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat, i ara, quan automàticament quan pita, doncs ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te, o la zona d'anar condicionats, o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellbé.
17: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
18: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
17: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
14: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
19: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir i posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
14: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
20: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
14: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
21: És un independent club. That makes me...
22: És un club independent, i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
21: What I've been doing in my entire life.
22: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
21: Be part of a different...
22: Per això vaig escollir Londres.
21: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians les últimes temporades, ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
23: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados, el todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
2: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: Minuts i arribarem a 8:15. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sensenra. Més tard l'han seguit 2 caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i interessant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 7:45, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
6: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
5: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia.
5: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
7: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
5: Quina és ara mateix la situació? No sé si l'orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
7: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que que fos més extens a nivell de bosc. De cop llavors per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descartes, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més doncs, això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà i a partir d'allà doncs, es va anar reduint.
5: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
7: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, ja entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
5: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí. Molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja. Molta sort.
7: Res, gràcies a vosaltres i igualment.
5: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
8: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
9: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema.

0: incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
2: A Terrassa n'hi ha 56. 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
3: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
4: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc gaire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
2: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
1: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
5: Bon dia, Helena.
1: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
5: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no passi.
1: Mare meva, això no ho aguantarem.
5: No aguantaria, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme. Per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització. Què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
1: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini,
5: sí.
1: Sí,
5: a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor com a mínim la més important. Però el que sí que tenim...

0: força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
1: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
0: No mateu el missatger, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Ara mateix de 7:45, com a mínim fins dissabte, no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
3: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
6: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
7: És un independent club. That makes me...
8: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
7: What I've been doing in my entire life.
8: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
7: Be part of a different...
8: Per això vaig escollir Londres.
7: That's why I chose London.
1: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algun

0: Unes absències destacades com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors en contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
0: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
2: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
0: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
3: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt bagenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Euroliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Bache Sehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels bagencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup, i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenàs Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
0: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portavella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
4: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
5: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
4: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sense Enra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
5: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica, és a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
6: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem que hi ha la C58 tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
6: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona Capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entrada aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat, bàsicament, terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
10: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
6: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
7: de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, amb fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc en direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort Diana es va parar just allà.
6: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
11: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant, sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
6: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
13: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
14: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
15: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
6: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
16: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada però amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
17: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
18: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'aquesta manera poder que estiguen en tot moment físicament quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
17: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
19: A mi de moment encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ara, automàticament, quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
17: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
6: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
20: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
21: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
20: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
21: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
20: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
6: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
22: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant en Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist a entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació a hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
6: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils perquè, sens dubte, això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys. Que vagi bé. No. 9 minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: Is an independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a different...
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
6: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
3: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran aquest curs aixecar el títol.
23: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen, per tant màxima ambició a anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
3: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
6: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
24: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
6: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
25: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
26: Vemos aquí un colectivo que se
0: tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
25: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, la mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
6: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
4: La xarxa de comunicació local.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La fisioteràpia a l'odontologia.
9: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
7: Salut Activa.
10: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i es diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics. Va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a gravar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
4: Nosaltres, en el cas del terme municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
5: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal

0: És dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
1: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
2: A mi de moment encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ara, automàticament, quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
1: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
3: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvorant que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
4: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
6: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
3: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
7: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat que ha hagut un canvi de material, una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
3: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
7: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, més homogènia, a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogènic, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple, vull dir, a Barcelona aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava

0: just al costat de la Sagrada Família, per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família, la Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que si és, tot això si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir, que, i de fet també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent, eh? És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions, que tingui un molt bon dia.
0: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
3: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir i posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
2: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
4: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable i que aquestes activitats doncs, són una inversió en salut.
2: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
5: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
6: És un independent club. That makes me...
7: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
6: What I've been doing in my entire life.
7: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
6: Be part of a different...
7: Per això vaig escollir Londres.
6: That's why I chose London.
5: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en tres dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
8: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
5: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà a partir de les 9 serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
9: Pues siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
5: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
10: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran aquest curs aixecar el títol.
11: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BFL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
10: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
5: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
12: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
5: Vinga, fins demà.
12: Que vagi bé.
5: Fins demà.
12: Adéu. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
13: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
14: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
13: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
12: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que farem en aquesta jornada. Ja sabeu, els que sou seguidors del programa, que sempre comencem amb un tastet informatiu. En el dia d'avui ens l'aproparà el nostre company, en Joel Gascón. Avui hem convidat amb una persona, doncs, propietària de la floristeria Arques de la nostra ciutat, l'Eva Arques, que ens ve doncs, precisament a parlar de la seva participació en un concurs estatal, el millor artesà florista, que tenia lloc a finals del passat mes de juny a Salamanca, i tot i que no va resultar guanyadora, sí que volem parlar amb l'Eva de com ha anat, com ha estat aquesta experiència, així que la tindrem aquí als estudis de Ràdio Mollet. Després tindrem a l'espai de música a l'estiu a Mollet del Vallès, que compartim amb el jove molletà Ferran, en Ferran Alfaro, que ens ve a parlar del concert de l'Orgull i també, de, com no, del Mollet Music Week, que tots doncs, ja estem comptant els dies perquè, efectivament, dimarts que ve, dia 14, arrenca ja aquest festival també de música en viu i gratuït en directe al Parc de Calestrada. En parlarem amb el Ferran. Després tindrem l'agenda d'activitats des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent, i també a l'espai del Bar de Lletra compartit amb el llibreter en Carles Penya, propietari de la llibreria L'Illa de la nostra ciutat. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem pel dia d'avui?
1: Doncs avui destaquem que ja hi ha una constructora adjudicada per construir els 32 pisos de protecció oficial previstos al carrer Berenguer III de Mollet. Es tracta de l'agrupació empresarial Visorenco Pisa Habitatges, que doncs, serà encarregada de construir, com dèiem, aquests 32 pisos de protecció oficial de lloguer assequible previstos en aquest solar. Una adjudicació que es feia dimarts, la feia l'Agència d'Habitatge de Catalunya en el marc de la primera convocatòria de reserva pública de solars impulsada per la Generalitat. La regidora de promoció d'habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.
2: Estem contents, això va ser just ahir, està tot molt, molt, molt fresc i doncs ara continuar avançant en com s'ha d'esdevenir, quan comencen les obres, etc. Massa més informació ara mateix no puc donar perquè doncs, nosaltres, com sabeu, vam fer aquesta delegació de gestió de la licitació a la Generalitat.
1: Així doncs, aquests 32 pisos donaran una sortida a l'emergència habitacional que hi ha a la ciutat.
0: Dies.
1: Després també que comentem doncs, que el ciclista de Mollet del Vallès, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritoria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes, ho feia a casa. El de Mollet va completar una gran actuació, la categoria classe 2 aconseguir la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món. Pizarro només va ser superat pel campió, l'eslovac William Todd i pel britànic James Nursau, confirmant com un dels grans protagonistes catalans del campionat. En declaracions a Ràdio Mollet, Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
3: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
1: Pizarro ha destacat que el que més va patir va ser amb la segona volta del circuit perquè ja venia cansat de donar-ho tot en el primer tram i les pujades el van afectar. Recordem doncs, que té 18 anys, que està practicant aquesta disciplina des dels 4, que fins i tot va arribar a compaginar-lo amb el futbol sala, però es va decidir pel bike trial perquè, de fet, doncs, a mesura que s'han fet gran, diu que hagués estat impossible compaginar-ho amb la duresa i temps que hi dedica els entrenaments entre setmana. Ara la propera competició del Molletà, com hem escoltat, serà a Itàlia, concretament el 8 d'agost al Pete, on tornarà a competir en una prova del Mundial de Bike Trial.
0: La veritat és que darrerament allò estem destacant allò proeses, no?, de joves molletans en disciplines que potser no són tan conegudes, no? Feia uns dies també parlàvem de doma amb la Carla, que també havia triomfat, i avui doncs parlem allò del Bike Trial. És a dir que molt bé, felicitats des d'aquests micròfons. Molt bé, Joel, parlant de joves, avui crec que vas a veure els que han tret millor notes, no?
1: Sí, avui ens han reunit a tots i veurem on s'hi fa aquesta benvinguda, si més no, felicitació grupal de les millors notes de selectivitat, i no només selectivitat, sinó també doncs, de cicles, etc, que hi han hagut aquí a la ciutat.
0: Molt bé, Joel, doncs gràcies per la informació. Més, ja sabeu, a partir de la 1 l'informatiu Mollet al dia.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una jornada gairebé calcada a la d'ahir, sí, de casa amb 1 o 2 graus menys de temperatura, però és que estem tan amunt que no se sentirà gaire aquesta davallada de la tarda, sobretot perquè tornarem a tenir temperatures de 39, 40, 41 graus a la Ribera d'Ebre, al Segrià, en general a gran part del Pla de Lleida, i també al voltant dels 40 graus cap a l'interior gironí, al igual que el prelitoral de Barcelona. Per tant, un ambient extremadament calorós, amb pocs núvols, i aquesta tarda amb alguna tempesta, que tindrem bàsicament cap al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Ripollès, fins a la Cerdanya o l'Alt Berguedà. També avançat al vespre, alguna gotellada amb ventades arribarà a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: A finals del passat mes de juny, des de Ràdio Mollet ens feien ressò de que una persona, allò amb comerç aquí a la nostra ciutat, concretament la floristeria Eva Arques de la nostra ciutat, allà al mercat municipal, participava en un certamen de nivell estatal, concretament el millor artesà florista. I, clar, doncs vam anar fent seguiment i, tot i que la propietària de la floristeria Eva Arques, que és la Eva, doncs no va resultar doncs guanyadora d'aquest certamen, sí que volíem saber com es viu aquesta experiència. I és per això que, ha passat uns dies, l'hem dit: Aida, per què no t'apropes als micròfons de Ràdio Mollet aquí als estudis? I la tenim aquí amb nosaltres. Benvinguda.
1: Hola, bon dia, bona tarda i bona nit.
0: Molt bé. Perquè, clar, evidentment, d'aquest programa es genera un podcast, ho ha fet molt bé la Eva, perquè la gent després pot escoltar el programa a l'hora que vulgui, des d'allà on sigui. Vull dir que molt bé, molt bon dia en general, dia complert les 24 hores. Eva, volem saber com va anar, no? I com és aquesta participació en un certamen de caràcter estatal. Crec que no era pas la primera vegada que participaves.
1: No, era la segona vegada, el primer any va ser el 2024. Va ser tot molt sorprenent, va ser una experiència, una aventura fantàstica. Vaig conèixer molts companys i va ser algo que mai oblidaré. Sí, sí, va ser molt, molt, molt xulo.
0: És a dir, va ser molt xulo el 2024, que crec que vas quedar cinquena finalista, i ha estat molt xulo també aquesta viscuda el 2026?
1: Sí, ha sigut molt diferent, perquè encara que hagués sigut el MAF, millor artesà florista d'Espanya, es va crear un ambient molt, molt, molt xulo entre nosaltres. Vam estar units des del primer dia que ens anàvem unint tots els mafers, que es diuen així, i des de llavors tots anàvem units, no?, i ens anàvem ajudant uns amb els altres. Vull dir que va ser una aventura fantàstica també, però va ser molt diferent. Arrel del 10è aniversari del MAF, era tot molt especial, no? Eren proves diferents d'altres MAF, no?, que es van unir amb aquest 10è aniversari.
0: Quines proves vau haver de fer? Crec que hi havia un ram, no?
1: No, hi havia proves de tot. Hi havia pues, rams individuals, feines amb grup, feines a cegues. Cegues vol dir que el jurat no estava allà. Sí que en el moment que tu estaves fent la prova, te posaven el nom, però una vegada havies acabat, el teu nom te'l treien i posaven un codi, i els jutjats tenien que votar sobre aquell codi. O sigui, que ells tampoc sabien realment de qui era
0: aquell muntatge, no? Sí. Aquell muntatge floral.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, i què és el que et porta a participar en un certamen d'aquestes característiques? Perquè m'imagino, et presentes tu o et seleccionen?
1: Bueno, en aquest en concret, el MAF, millor artesà florista d'Espanya, et fan fer un currículum molt concret del que és a nivell personal teu florístic, no? Llavors suposo que ells deuen pues, descartar o t'agafen o no t'agafen, i així va.
0: I en aquests, crec que eren uns 16 persones o
1: no,
0: més,
1: 18,
0: no? 18.
1: Normalment
0: persones.
1: Agafaven 21, però aquest any van agafar 18. No sabem
0: aquest any ha estat diferent.
1: Sí, ha estat diferent.
0: Sí, sí. I quan dius, bé, van valorant, et fan fer diferents proves, tu abans de la prova has de dir, escolta'm, necessitaré aquest tipus de flor per la composició que vull fer, o te l'has de dur tu?
1: Com va? No. Allà hi ha un aparador floral de tot tipus de flor, de verds, de tal, no? Et donen... Bé, a veure, les proves consten de que tots estiguem en allà, tant jurat, organització, tant màfers, i et donen un sobre tancat. Alhora, tots l'obrim al mateix moment, i hi ha una sola persona, en aquest cas l'Antonio Martínez, que és el que llegeix amb nosaltres tot el que s'ha de fer la prova. Et diuen doncs, els minuts que has de recollir la flor, els minuts que tens per preparar-la.
0: Això és com un Masterchef.
1: Sí, sí, és igual que un Masterchef.
0: Per posar jo un símil, segur que molta gent, no? Doncs, és un programa de televisió que té molta audiència, doncs igual ho veiem, no?, més clarament.
1: Sí, sí, és un Masterchef total de
0: timings,
1: de flors, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: què és el que et dona a l'haver participat? És a dir, més enllà de l'experiència. No sé si hi ha com una mena de reconeixement, també.
1: A nivell personal, sí. Perquè, bueno, jo tots els concursos que he anat fent és des de que vaig començar, que tenia 18 anys, tinc 54, ja ho portava dins, no? Que volia cada vegada més i cada vegada més, perquè m'aportava molt, no? És una cosa que ho portes a dins i és a nivell personal i cada vegada vols avançar més, no? Això no vol dir que guanyis o perdis, siguis millor o pitjor. És en el moment que potser, doncs, en aquell moment que et donen la prova o et fan fer alguna cosa, tu no estàs al 100% per lo que sigui. Però, torno a repetir, això no és, vol dir que el que hagi guanyat sigui millor o pitjor que tu, o que tu hagis perdut sigui millor o pitjor que tu. És un repte personal i jo crec que, no sé...
0: Tu vas quedar satisfeta?
1: Sí, molt, molt. Sí. I em vaig endur amistats increïbles. Sí.
0: Et va agradar el que va ser guanyador?
1: Bueno, ni em va agradar ni em va deixar d'agradar. Sé i reconec que ell... va fer
0: crec
1: feines millors.
0: Crec que és un florista de Alacant, no?
1: Sí, crec. Sí. Ell va ser, doncs, en aquell cas, millor que jo,
0: que
1: o millor que tothom, no? Clar. Vull dir, això,
0: o això ho va valorar el jurat.
1: Sí, clar.
0: Clar, de vegades, bueno. No? Sí. Per gustos, colors, diuen.
1: Bueno, vull dir, aviam, tu estàs allà i fas el mateix que ell. Potser ell té un altre criteri de fer-ho, tu tens un altre, hi ha jutges diferents, que potser des d'un punt de vista ells puntuen una cosa, tu et puntuen una altra, millor que ell, o... no sé, així va, no? No, és que tampoc sabem, no?
0: Perquè tu, Eva, a l'hora de fer una composició, quin tipus de flor t'agrada més i quins colors? Perquè això, doncs, també defineix molt, no?, a la persona.
1: Sí, no...
0: A no sé si tu, quan et venen a la botiga i et diuen, mira, doncs vull un ram per regalar, i tu comences a fer qüestionari, però per qui és la persona? Quina edat té? És home? És dona? No?
1: Sí, no, a veure, no hi ha flors que sigui de cementiri i no hi ha flors que sigui de casament. És a dir, jo personalitzo molt els rams quan em ve una persona i dic per qui és, no? Li pregunto quins colors li agraden i tal. Llavors ja ens anem una mica personalitzant a la persona que va indicada al ram, no? No tinc flor preferida i no tinc colors preferits. Això va en el moment i el dia, no? Perquè hi ha un dia que et despertes i dius, ah, avui faré rams rosats, no? I l'endemà et despertes i fas una diversitat de colors impressionants, no? Que dius, ostres, esto es lo que no yo no volia, no? I et surt al revés, no sé. Sí, sí, ho fem, som així, de fantàstics, els floristes. Sí.
0: Portes més de 30 anys sí. En aquest món. Sí. Què és el que et sedueix? De les flors. De fet, l'Eva ens ha dit, l'any passat no em vaig presentar al concurs perquè estava muntant precisament, no?, la botiga aquí a Mollet del Vallès.
1: Sí.
0: No sé, explica'ns què és el que et sedueix de les flors. No sé si sempre has treballat en botigues, si has treballat allò, doncs...
1: Sí, no, jo sempre he treballat en florística. El que passa que, bueno, he tingut moments que... hi han coses a dins del món florístic que quan treballes per altres... no sabem el per què. Sí que et deixen fer segons quines coses, però a nivell...
0: creatiu, potser.
1: Has de seguir la línia d'aquella floristeria. No pots anar-te'n de les teves maneres i les teves formes de fer, no? Mm-hmm. Què em sedueix? És que, no sé, és molt difícil d'explicar, no? És deixar-te anar. És com si pintessis un quadre, igual, però amb flor real, no? És diferent, és art, no sé com dir-ho. És que has d'estar dins per saber-ho, no? És plasmar el que et diuen amb un ram o una composició. És satisfacció personal quan la persona ve a buscar el ram, per exemple, sí. I et crea una satisfacció que dius, ostres, uau, no? I això és el que et comporta en el món de la flor, sí.
0: En aquests certàmens dius, bé, m'emporto l'experiència personal, m'emporto moltes, molt bones amistats. No sé si hi ha alguna cosa que et grinyola, allò de dir, ai, això no m'ha acabat de fer el pes, perquè sempre, no?, en aquestes...
1: Bueno, sempre hi ha la part positiva i la part negativa,
0: aquí va,
1: no? És que no puc parlar res negatiu perquè és que ho vaig viure tan intensament i tan tan guapo tot que no tinc...
0: Cap queixa.
1: No. Que va a Interflora, que és la...
0: L'empresa organitzadora.
1: Sí, és una empresa que mundialment crea tot tipus de... Bueno, ells el que fan és, a nivell mundial, enviant rams a nivell de 150 o més països perquè arribin les flors a X puestos, no? I aquesta gent són els que ha organitzat el MAF. És impressionant. És que no tinc paraules, no, de lo que fan aquesta gent. És superguai, no sé.
0: Interflora ho fa a nivell de floristeries, a nivell de municipis ja al Vilas Florides. No sé si saps que Mollet del Vallès forma part i que a més té reconeixement. Què et sembla que les ciutats també es manifestin no sé si estèticament, també a nivell mediambiental, i que tinguin cura del que és l'espai verd, però també amb flor, evidentment.
1: Home, a veure, jo... Tot el que estigui envoltat de flor i planta al món de la natura porta molta, molta calma, molta pau, no? I mentalment, quan nosaltres, per exemple, en aquest cas vosaltres teniu la paret pintada de vermell o granate, quan girem la ment en un altre lloc i veiem aquell verd, aquella frescor, aquells colors tan vius, intensos, que estan plantats a tot arreu... Et crea pau, no? No sé, a mi m'agradaria que hi hagués
0: més. El verd el tenim fora, que no s'ha fixat la Eva, però tenim el verd allò de tonalitat pistatxo, que diem nosaltres, el tenim fora. Escolta'm una cosa, hi ha tendències, m'imagino, també, no?, en l'àmbit de la floristeria. No sé si en aquests moments dius, bé, ara el que s'emporta, allò... per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, doncs mira, és època d'aniversaris, no sé.
1: No, a veure, tot l'any hi ha aniversaris, hi ha sants, hi ha coses per oferir. A veure, sí, tenim unes èpoques molt senyalades, com és el Sant Valentí, el Sant Jordi, el Dia de la Mare, Tots Sants, el Nadal... però, bueno, hi ha casaments també, batejos, comunions, tot això està ara ja a l'ordre del dia durant tot l'any. Vull dir, ja no és... només la primavera es fan casaments o hi ha batejos o hi ha... No. És durant tot l'any.
0: Però si ara anem a la teva floristeria,
1: sí?
0: Ja tu ens diries, bé, per aquesta època de l'any també m'imagino que les flors també deuen patir, no?, amb aquesta calor que estem patint tots.
1: Totes les flors pateixen. Vull dir, jo ara mateix no tinc cap flor posada fora perquè és que amb la calor que fa no aguantaria ni dos minuts. Llavors, clar, jo ja els dic als clients, no? Dic, bueno, si voleu flor, dic, no us preocupeu, tinc la càmera plena de flor. Dic, jo us aniré traient i les anirem veient, dic, a veure quines voleu, no? La flor que ara s'aporta molt és el girassol, la rosa segueix estant a l'ordre del dia, l'astromèlia, l'isiàntum, el crisantem, margarita, les margarites, les gerberes, les peònies... les cales i els tulipans ja s'estan anant fins l'any que ve. Però sí, tenim una varietat de flor impressionant. Uh-huh. Sí.
0: I escolta'm una cosa, quin és el repte que et planteges de futur? És a dir, estar al capdavant de la botiga, evidentment, allò que sí. Funcioni doncs és un negoci amb la qual cosa l'Eva, doncs la tenim ara allà al capdavant, però no sé si tens més enllà d'aquests concursos. Estava pensant que el mes de juny també es fan les festes del Corpus, aquí a Mollet del Vallès també. No sé si has participat en alguna ocasió.
1: No, però bueno, espero que algun dia algú m'ofereixi per dir que tenim el Corpus, vols col·laborar i tal, pues me tiro a la piscina, clar. Jo sempre
0: disposada a fer coses noves,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha molts certàmens, aquest és a nivell estatal, però no sé si a nivell de Catalunya també hi ha algun tipus de certàmen que...
1: Bueno, és nacional, sí, l'últim que vaig guanyar, que era la tercera i va la vencida, perquè ho hem dir-ho, i era el de Nadal de les Merques, i allà el novembre va ser, novembre, sí, el novembre, el novembre el vaig guanyar, ja era...
0: Molt bé,
1: és a dir que... Ara per ara, pues, jo que jo sàpiga, només hi ha aquest, no sé si se seguirà fent o no, no ho sé, perquè, bueno, jo suposo que sí, perquè això és un clàssic de les Merques, però...
0: Perquè per tu, Eva, participar en aquests certàmens és com posar-te a prova.
1: Sí,
0: no sé, no
1: sí.
0: sé si és com un esportista, no? Allò de dir, em preparo durant tot l'any, però si després no competeixo, no? És com si no tingués massa sentit, no? Estar entrenant. No sé si a tu et passa una cosa similar.
1: No es tracta d'entrenar ni de... Es tracta de no oblidar tot el que has anat aprenent al llarg de la teva vida a florístic, no? Perquè és que tot això és el que jo et deia abans, és el que comporta a anar avançant en concursos i et poses tu mateixa a prova de dir, bueno, això ho he après, ho plasmo en les composicions, en els rams, per el dia de demà, pues, anar seguint la meva línia, no? Però, bueno, és que jo ho veig així, no...
0: Eva, per cert, en quina posició vas quedar?
1: Que jo sàpiga, i de tots els components dels Mafers, que quan ens va arribar, que va ser el dilluns, ens va arribar totes les notificacions de puntuacions i tal, va haver-hi persones que ho van mirar ràpid. Si no m'equivoco i no vull posar la mà al foc, vaig quedar sisena, que no està malament.
0: Està molt bé, eh?
1: A part d'això, vull dir, ja
0: hi ha alguna de les proves que et valoressin més, allò que diguessis, mira, aquesta me la van valorar, allò...
1: És que hi ha de tot, hi ha alts i baixos, no? Vull dir, hi ha gent que va pujar molt i de cop i volta va baixar molt. No, m'ho tinc que mirar molt més bé en calma. Però jo sé que la primera prova anava molt nerviosa, molt. O sigui, no sabia ni per on començar. Però bueno, vaig acabar-ho bé, i perquè a la meitat dels minuts se'm va desplaçar una peça, i com que allà hi ha un rellotge, doncs et van cantant també els minuts que ens queden, no? Vaig tenir que córrer moltíssim per almenys acabar-ho, no? Per dir, bueno, uau, ho he acabat. Però sé que aquesta primera prova vaig patir una mica. Llavors, això potser és el que em va fer baixar una micona de punts.
0: Igualment, allò, si ha estat això una sisena posició... Tot i això, jo crec que quan ja et seleccionen, hi ha aquesta satisfacció de dir, escolta'm, ja m'han seleccionat, és ja que... és un premi, no?
1: És que només estar els 18 millors floristes d'Espanya allà concursant ja és un premi. Per mi és gala, no sé, és fantàstic estar allà.
0: Doncs Eva, jo crec que un trosset ens en podem sentir també nostre, de Mollet del Vallès, no? Que una persona amb negoci aquí a casa nostra, com és la Eva Arques, doncs ja sabeu, la floristeria del mercat municipal, doncs ha estat representant en mesura també de Mollet del Vallès, i escolta'm, Mollet del Vallès, puntuació, i nosaltres,
1: pues, ha sigut un plaer vindre i fer-vos una mica de 5 cèntims el que ha sigut aquest concurs i que hagi estat aquí amb vosaltres.
0: A nosaltres ens ha encantat, així que anirem seguint a la Eva, a veure quines són les següents reptes que es planteja. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

t'em, t'ho dic en francès. Si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'em, t'ho dic, però ja ho saps. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'em i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi.

has entès. Jo t'em, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em, i sé que tu a mi ho veig, els teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'em, i això

fer veure que no m'has entès. Jo tem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem i sé que viu

0: Arriba ja que us parlem de música. De fet, no ho fem nosaltres, ho fa el Ferran. És un jove d'aquí de Mollet, li agrada la música i li agrada anar de concert. De fet, la setmana passada, que ens parlava dels Mollet Music Week, però que també ens recordava l'actuació del Gerard Turner en la Fira Mollet del Vallès, ell ens va dir que aniria, així que començarem aquest espai fent una miqueta allò de que ens faci un apunt. Benvingut, Ferran, com estem?
1: Bon dia a tothom, molt bé.
0: Bon dia. Escolta'm, m'has dit, vaig arribar una mica tard, però molt bé el Gerard, em va agradar, eh?
1: Sí, la veritat que, bueno, ja com dèiem, dissabte es va celebrar el Parc de Can Mulà, el Mollet amb Orgull, i vam tindre l'actuació d'en Gerard Turner, que ja qui no el conegui, doncs és un exconcursant del programa d'Eufòria, i la veritat que molt bé, sí, vaig arribar una mica tard, però el que vaig veure em va agradar molt. Va cantar un parell de cançons inèdites seves, però que sonaven molt bé. I també va fer versions de cançons populars, com La Revolució Sexual o A Quien Importa. I l'ambient a Can Mulà, la veritat que era un ambient màgic, perquè el públic estava molt entregat amb en Gerard, estaven els seus amics, també el públic ho va dir. Fins i tot va apujar un dels seus companys d'Eufòria i va cantar una cançó junts.
0: Ah, molt bé, no? És a dir, que tingués aquest suport també d'un exconcursant.
1: Sí, sí, i jo crec que el Gerard li espera un bon futur, perquè a mi em va agradar molt, i amb les amigues que estava jo també ens va agradar bastant.
0: Doncs el seguirem, eh? A veure com evoluciona la seva carrera musical. De fet, és el primer, ha estat el seu primer concert
1: en solitari.
0: Vull dir que això ho haurà de posar sempre en el seu currículum, eh? La meva primera estrena com a solista va ser a Mollet del Vallès, al Parc de Can Mulà, a la festa de Mollet amb Orgull.
1: Sí.
0: Molt bé. Tenim allò l'opinió del crític musical, el Ferran, però ara sí, estem tots allò ja comptant els dies falten pel Mollet Music Week.
1: Perquè en una setmana ja portarem la meitat de les actuacions.
0: Sí.
1: I per això l'altre dia vam poder tindre una petita entrevista amb el guitarrista del grup infantil, que actuaran dimarts 14 de juliol en Bauca.
0: Sí.
1: I vam poder parlar amb el Pemi, el guitarrista, i sí que...
0: Primer anem a escoltar una miqueta allò de què estem parlant. Allò, el Mollet Music Week arrenca la setmana vinent, el dimarts, és a dir, que ens queden allò 5 dies perquè arribi, i començarà amb aquest concert adreçat més a un públic familiar, és a dir, grans i menuts, i podeu gaudir. Sonen Bauca i sonen així.

0: Que guai, no? Això d'estic content de veure't. M'agrada, m'agrada la tonada.
1: Sonen bastant bé. I, bueno, com dèiem, vam parlar amb el Pemi, així que escoltem l'entrevista, no?
0: Doncs sí, i tant, ganes de sentir.
1: Bon dia, Pemi. Estem aquí a Ràdio Mollet, preparant per al vostre concert de dimarts. Amb ganes?
2: Amb moltíssimes ganes, sempre. Vindrem aquí amb el format gros, amb el de format de 15 són 15, i

0: farem ballar i cantar a tothom.
1: Doncs primer per començar, perquè potser hi ha gent de Mollet que no us coneix, com va sorgir el grup d'en Bauca?
0: Doncs en Bauca, mira, aquest setembre farem 18 anys, és a dir, portem un llarg recorregut ja a l'esquena, i vam sortir a l'esplai de Molins de Rei, a l'esplai de Grupa, i tot va sorgir doncs, perquè en aquella època érem monitors, ara actualment només quedem el Magí i jo, i volíem fer una festa doncs, per tots els infants de l'esplai. No teníem diners, vull dir que és una cosa que en els esplais s'acostuma a passar, i ens vam mirar amb l'assemblea i vam dir, home, tu toques la guitarra, tu la bateria, tu no sé què, i si preparem doncs, una activitat, una dinàmica per fer-ho, i va anar superbé, ens ho vam passar superbé, tothom també supercontent de tot, i a partir d'aquí doncs, vam començar ja a fer més concerts, a fer una mica de boca a orella, i tot això va esdevenir el que avui en dia és en Bauca.
1: I... O sigui, dius que de la formació original només quedeu dos? O sigui, no han anat canviant els integrants?
0: Sí, és a dir, vam començar amb... Bueno, el primer concert eren molts, en aquella època, ja et dic, com que també era un concert doncs, sense cap mena d'ànim de lucre i per passar-nos-ho bé, i doncs, no sé quanta gent hauríem ser, potser 10 persones a l'escenari, i a partir d'aquí, doncs, els que ens vam voler com professionalitzar una miqueta, en aquella època ens vam quedar, i per qüestions de la vida, no? Dedicar-se a la música no és un sector fàcil, doncs la gent anava doncs quedant-se al costat, dic al costat perquè la sort que tenim en Bauca és que més o menys tothom que passa per en Bauca li guarda un carinyo, un afecte en el projecte, i sempre doncs amb o sense fills, sempre estan per allà pendents del que fem, i ens de vegades si tenim un grup de WhatsApp com a curiositat que es diu Consell de Savis, amb tota la gent que ha anat passant, i alguna vegada si tenim algun dubte, encara que sigui de coses de disc, no? Quin nom de disc creieu que us agrada més, aquest o aquest? Doncs aquest, va, doncs vinga, doncs, no? Els fem servir com a agents, no? Que ens donin un cop de mà perquè tot vagi endavant.
1: Encara mantenim el contacte.
0: Exacte, sí.
1: I aquest nom d'en Bauca, d'on surt per anomenar el grup així?
0: Ostres, doncs mira, en aquella època va passar, no sé si recordeu, de la frase mítica del Joan Laporta, que va dir que no nos embauquen, no? I llavors, doncs amb això, en una de les reunions que estàvem fent en aquell moment, doncs va sortir això, que no ens embauquin no sé què, i ostres, i si a partir d'aquí, si ens embauquem, no? Podem utilitzar el nom d'embaucar, no? D'encerronar a la gent, i en aquella època era embauca ton àvia, o sigui, la idea era doncs, que podem embaucar tothom, inclús les àvies dels més petits, no?, perquè vinguin als concerts, i com que, o sigui, ho vam escriure així malament, com perquè si fos com un nom doncs així més exòtic, per dir-ho així, però ho vam acabar sintetitzant amb en Bauca, que ja era prou, però, o sigui, era un lema prou concís, doncs.
1: Sí, sí, és una paraula de la que te'n recordes. I mirant enrere, quin és el moment que més t'ha marcat des que vau començar el projecte?
0: Ostres, doncs ara mateix em poso en un compromís, no? Però jo crec que un dels moments que recordarem tots com a Bauca va ser el Covid, perquè ens va deixar una mica d'incertesa de com evolucionàvem com a grup, no? I per sort van sortir, o sigui, sempre allò que dius, o aprens a renovar-te, no? O morir, no? Doncs nosaltres en aquell moment vam acabar fent un curtmetratge que es diu En Bauca i el Fantasma Bubú, que el tenim penjat a YouTube.
1: I aneu a veure?
0: En traiem un record molt positiu, no?, d'un moment així molt tràgic per moltes coses, no?, i un record molt positiu doncs, perquè va sortir un projecte molt engrescador, ens va fer créixer tots molt perquè també vam tenir la sort doncs, de tenir doncs, directors que ens van dirigir molt bé i bueno, a nivell personal doncs, com molt bé.
1: Dels 18 anys de carrera que estem parlant, si tinguessis que escollir una cançó que t'agradi a tu o la que més t'agradi tocar als concerts, quina escolliries?
0: Mira, te'n diré dues. Jo crec que la cançó que em fa més gràcia com per definir en va

0: complexa, i crec que pot definir bé com el que seria en Bauca. I una cançó que també m'agrada molt d'en Bauca, més com per filosofia, no, és de la Contents, que és com la felicitat de poder estar fent coses que ens agraden, amb molta gent que ens agrada, no? I m'agrada molt també com per poder definir el grup.
1: Entenc que aquestes dues que anomenes estan dintre de les cançons que tocareu a Mollet.
0: Sí, home, i tant, no hi podem faltar.
1: I no sé si ens pots... Bueno, això és un concert de part d'una gira que esteu girant. No sé si ens pots dir què podem esperar d'aquest concert al Parc de Calestrada.
0: Doncs el concert és a 15/15. És un concert que intentem convertir aquell escenari en una gran festa major, i ho fem de la mà dels hits, més hits d'en Bauca, i amb alguna pica d'ullet, com que aquest concert neix arrel de l'aniversari, doncs tenim alguna cançó d'aquestes antigues que fèiem llavors, no? Que potser algú no coneix els primers discos però que està per allà, i és un concert també molt fresc, amb medleys de cançons montcanyeres, amb foc, amb moltes dinàmiques, i és un concert molt petardo en aquest sentit, així que jo crec que serà molt divertit per la gent de Mollet.
1: Parles de medleys, dinàmiques i tot això, perquè clar, mantenir l'atenció d'un públic infantil ha de ser, bueno, difícil que tindràs...
0: Sí. No, és complicada. Mira, nosaltres sempre ho diem que és... El públic adult l'hem madurat, no? I l'hem... O sigui, té com una sabesta, però el públic infantil, si no li agrada una cosa, directament se'n va sense donar cap mena d'explicació, no? Llavors, tu saps si una cosa funciona o no funciona, perquè el públic es queda o no es queda. En aquest cas tenim la sort, no? Doncs que sembla que la gent li agradi i la gent es quedi, no? I també recordar, doncs, que els nens mai van sols, que sempre van acompanyats dels adults, i per això els nostres concerts diem que són no només pels infants, sinó que és per als públics, perquè també som molt conscients d'això, que preparar-lo també pel públic adult, que és per tots els públics.
1: I hi ha una última pregunta per mi, així com a curiositat. Clar, quan teniu les cançons preparades, has dit que teniu el grup aquest amb els excompanys, antics companys, però quan teniu cançons, abans de publicar-les, no sé si algú té fills o infants a prop, les ensenyeu per veure l'opinió que tenen?
0: Doncs sí que dins del grup ara som uns quants que som pares ja, tenim una edat, o sigui, han passat 18 anys per tothom. Segurament viuen més el procés que no la cançó final, però sí que serveixen per veure si els hi funciona o no els hi funciona, no? Sí que és veritat que el fet de ser pare ens ha donat una visió diferent a l'hora de crear cançons, ni millor ni pitjor, diferent, i fem cançons segurament també és degut a que ens en fem grans i que tenim una maduresa diferent, no? Li hem donat un gir, no? També amb Bauca. Creiem que l'essència sí que hi continua sent, que és la mateixa, no? La regla és la mateixa, però segurament si escoltem els primers discos, els discos d'ara, segurament no tenim petites diferències, no? I responent a el que comentaves, doncs sí, els nostres fills ens fan fan la prova pilota, ens són de conillet 20 dies.
1: I sempre surt bé, no?
0: Sí.
1: Molt bé, Pemi, doncs moltes gràcies per aquesta estona i bueno, recordem que dimarts dia 14, si no m'equivoco, tindrem el concert al Parc de Calestrada i totes les famílies allà a disfrutar.
0: I tant, ens veiem a les 7 de la tarda.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Molt bé, una abraçada a tothom. Que vagi bé.
2: Genial, no? El Pemi? Molt bé.
1: Sí, molt bé.
2: S'ha semblat molt interessant aquesta entrevista.
1: I ara, sí. amb qui no vam poder parlar és amb Nena de Conte, però això no vol dir que no els hi dediquem uns minuts.

0: Abans que existís Nena de Comte, la Mai Meneses, que és la cantant del grup, va ser concursant de la segona edició del programa Operación Triunfo, la del 2002, d'on també han sortit altres grans cantants com Manuel Carrasco o Beth. Malauradament, la Mai va ser la primera expulsada de la seva edició.
1: Però, bueno, que després ha provocat que diguessin, vaja, quina visió de futur va tenir el jurat.
0: Sí, però bueno, això no

0: vol dir res perquè hi ha molts cantants que han sigut els primers de
1: la seva edició. I després han triomfat, sí, sí.
0: I aquest va ser el cas de la Mai. Perquè a la mateixa gira que es fa a l'acabar el programa d'Adoración Triunfo, va conèixer el guitarrista Kim Fanlo i a l'acabar aquesta gira es van ajuntar i van formar el que és Nena Conte.
1: Uh-huh. I van treure un tema que la va petar?
0: Sí, bueno, primer ells mateixos, el 2005, van autopublicar el seu primer disc, He perdido los zapatos, i bueno, això es van donar a conèixer com grup revelació, i sí que el 2008 va ser quan van publicar el segon disc, Retales de Carnaval, amb el gran èxit Tenía tanto que darte. Uh-huh.

0: Tristament, el 2010 el grup es va separar, que això ja ens vam equivocar la
1: setmana passada.
0: Sí, la setmana passada
1: vam dir que continuaven i no.
0: No, no. Ara està, des del 2010 està la Mai sola. Es van separar, bueno, per problemes de competència artística, però des d'aquí fins ara la Mai ja ha tret 5 discos en solitari. I el 2022 va publicar un llibre titulat Tenia tanto que darte, com la cançó, en el qual parlava obertament sobre la seva lluita amb els problemes de salut mental, l'addicció a l'alcohol, a les drogues, una etapa que ja ha dit ella mateixa que ja ha superat del tot. Sí. I ara mateix la Mai està celebrant els 20 anys des d'aquest primer disc que hem dit He perdido los zapatos, i es troba en aquesta gira celebració que finalitzarà amb el llançament d'una recopilació dels seus èxits sota el nom 20 años buscando los zapatos, amb versions molt més elèctriques, lliures i crues, incloent col·laboracions instal·lades amb artistes de la tele, Dani Fernández, Rosalén o Natalia Lacunza, que s'han ajuntat per fer una nova versió de la mítica cançó Tenia tanto que darte, i aquest projecte està previst per publicar-se al complet a la tarda de 2026.

0: així un repàs ràpid de Nena de Conte.
1: Aquesta és la versionada, eh? I amb ganes de que la tardor doncs surti aquest, no? Aquest especial, sí. Tenia tanto que darte, nova versió. Escolta'm una cosa, el de la Nena de Conte, que jo sé que aquest concert sí que anirà, eh? El Ferran, sí, és a quina hora? Més tard, eh?
0: Sí, perquè dimarts 14 a les 8 és en Bauca i dimecres 15 a les 10:30 Nena de Conte, tots dos a Calastrada.
1: Us ho explicarem en aquests micròfons dijous de la setmana vinent. Que vagin bé els concerts, Ferran.
0: Molt bé, i a disfrutar de la música.
1: Adéu-siau.

0: Segur que el Sergio Guardeño, el nostre company que avui ens apropa a l'agenda, ens parlarà també del Mollet Music Week, però evidentment hi ha més coses a la ciutat. Ens ho explica a l'agenda de la setmana. Molt bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi haurà a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 15 de juliol. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del cor, un tas d'il·lustracions. Una exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. També destaca l'exposició 12 anys de joieria. Una exposició de joies de l'alumnat de tallers de joieria de La Marineta. Es pot visitar fins al 18 de juliol també al Centre Cultural La Marineta. Exposició Reconstruint les galeries del Mau, un projecte que vol recuperar des de la nostra contemporaneitat el treball que van fer aquestes galeries per destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins a l'11 d'octubre al Museu Abelló. La xarxa al parc Revolution. Quan es va originar la màgia? Quins van ser els primers mags? En veure Revolution no només podràs conèixer l'origen d'aquest art, sinó que veuràs de la manera més tecnològica com hem arribat a la màgia d'avui en dia. Dit d'una altra manera, servirà per unir la màgia més tradicional amb l'autèntica màgia del segle XXI. Serà dijous 9 de juliol a 8:15 del vespre al Parc de les Pruneres. Activitat familiar al museu, Story Times. Una activitat en anglès a càrrec de Kids and Us i adreçada a famílies amb infants de 5 a 12 anys. Serà divendres 10 de juliol a les 6 de la tarda al Museu Abelló. Taller Tami Tamako crea el teu lightstick. Una activitat amb inscripció prèvia a partir de 8 anys i que serà dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia. Organitza Abacus Mollet. Seguim amb dissabte 11 de juliol i ho fem amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió i organitza l'Associació Social de Rastrillo de Parados de Mollet. Ja per diumenge 12 de juliol hi ha el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Festival Mollet Music Week 2026. El festival de música que torna al Parc de Calestrada els dies 14, 15, 16 i 17 de juliol. El certamen arriba amb les actuacions de 4 grups punters del panorama musical com són Embauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestar. Tots els concerts són gratuïts. L'actuació del grup Embauca serà dimarts 14 a les 8 del vespre i dimecres 15 hi actuarà Nena de Conte a 11:15. També l'actuació de Dorian, que serà dijous 16 a 11:15 de la nit, i per divendres 17 i per acabar hi actuarà el grup Ginestar a 11:15. Tot això organitza l'Ajuntament de Mollet. I per acabar l'agenda tenim els dimecres torrats, activitats per a totes les edats com són jocs d'aigua, manualitats, pintacares, marxandatge i molt més. Serà dimecres 15 de juliol a les 6 de la tarda a la Plaça Andalusia i organitza la colla de torrats. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Ens tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous de declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4 el màxim per perill extrem d'incendi a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Manmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de nou una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Avui a l'espai del Va de Lletra el compartim amb el llibreter, en Carles Penya. El tenim allà a la llibreria. Molt bon dia, Carles.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I el que fa el Carles és, quan no ens visita l'estudi, ens fa arribar allò de dir, escolta'm, que parlarem d'aquests llibres. I jo crec que ell, i jo crec que la gran majoria, sabeu que sóc, tinc una debilitat pel que és la il·lustració, i ens has proposat un que m'ha semblat allò, a més té quantitat de premis.
1: Sí.
0: I és, no?, com a novel·la gràfica, estem parlant del Cuerpo de Cristo.
1: El Cuerpo de Cristo, sí, d'una... Bueno, l'autora és la Bea Lema i està editat per Estiberri, i com tu dius ha rebut molts, és un còmic molt, molt guardonat, i pues, el guardó més important que ha tingut va ser el Premi Nacional del Còmic del de 2024.
0: La Bea Lema, que de fet ella és de Coruña,
1: Sí, és gallega.
0: És gallega, es diu Beatriz Lema Rivera.
1: El còmic el podeu... vull dir que també està en gallec, eh? Si algú domina la llengua, es pot llegir en gallec, que és l'original, sí.
0: En gallec, en castellà i potser també en francès? Ho dic allò perquè he vist que això, aquest còmic neix d'una residència que va fer a França.
1: Sí, pot ser, sí. Sí, ara no t'ho puc... Ara m'has enganxat, eh?
0: Sí, diu, realitzada durant una residència a la Maison des Auteurs d'Angoulême, a França.
1: Clar, perquè a Angoulême fan un dels festivals del còmic més importants del món. I, de fet, cada any quan el fan també atorguen un premi al millor còmic de l'any. I és on, bueno, vull dir, és potser el premi més prestigiós del món, en el món del còmic.
0: Anem a parlar, perquè la veritat és que la temàtica és colpidora, eh?
1: Sí, de fet és la història de la mare de l'autora.
0: Sí.
1: Que, bueno, ells vivien en un poble petit de Galícia, i en un moment, bueno, marxen a la ciutat per qüestions econòmiques. Llavors la mare sempre tenia una actitud així una mica, bueno, llinda de la malaltia mental, no?
0: Sí.
1: I l'autor això també ho va veient, però en un moment en què tornen al poble amb la mare, aquesta malaltia se li dispara, perquè doncs li venen al cap records de la seva infantesa.
0: Bueno, perquè de fet, clar, parlem que és de la mare de l'autora, no?, que va patir aquesta situació, que va haver de fer càrrec de la seva mare, no?
1: Sí.
0: És a dir, de l'àvia de l'autora, quan era ella molt jove, i a més, doncs això, en aquesta estructura patriarcal que teníem aquí al nostre país, bé, que encara es manté, eh?
1: Però, sí, ja tot arreu, sí.
0: No? I llavors haver d'assumir el paper de cuidadora, de mare, de companya, no?
1: Sí, a més això, doncs amb uns fets que li van passar quan vivia al poble amb la seva família, que no, bueno, fets bastant durs i poc agradables, diguéssim.
0: No, que jo he pensat, dic, d'un-hi-do, que per això et deia que el contingut em semblava així, doncs com molt colpidor, eh?, el Cuerpo de Cristo.
1: A més, si, no sé si has tingut ocasió de...
0: De mirar imatges.
1: De mirar imatges, però barreja el que és el dibuix, no?, molt particular de l'autora, amb altres imatges que són fetes a partir de brodats.
0: No he tingut oportunitat.
1: La portada ja ho pots mirar, no? Ja es veu una mica, no?, que són aquesta... aquests brodats que llavors ella fotografia i els plasma en el llibre.
0: Bé, doncs nosaltres amb aquestes propostes que ens ha fet en Carles hem volgut començar per aquesta perquè ja et dic, per debilitat pel que és la novel·la gràfica i perquè hem pensat allò que la temàtica pagava la pena, no?, de parlar doncs això de salut mental, de, també del paper de la dona, no?, en unes circumstàncies però doncs difícils. No?
1: Sí, i a més a més...
0: I amb la religió, el tema de la religió, evidentment.
1: També és molt, sí, tant i tant, totalment. Però a més, també l'hem proposat perquè a partir del setembre iniciem un nou club de lectura, que és un club de lectura, serà un club de lectura de còmic i de novel·la gràfica.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors aquest començarem justament amb aquesta obra,
0: Doncs,
1: El cuerpo de Cristo, sí.
0: Doncs per a aquelles persones, mira, nosaltres tenim una jove lectora de còmics, li comentarem a la Patri perquè pugui doncs, saber-ne d'aquest club.
1: Sí, doncs mira, serà també un club de mensual, com els altres que ja tenim, el de ficció, el de no ficció i l'infantil, i el farem el tercer dimarts de cada mes, a les 7 de la tarda, o sigui que el primer dia que on parlarem del cuerpo de Cristo serà el 15 de setembre a les 7 de la tarda aquí a la llibreria.
0: Estupen.
1: I si algú que ens sent i està interessat, doncs que ens truqui o que, bueno, o que passi per aquí a la llibreria, l'informem i de tot el funcionament del club.
0: Quedarà allò doncs registrat, anotat,
1: Exacte.
0: Molt bé, i suposo que amb aquesta periodicitat doncs anireu convocant, no?, si la gent s'interessa.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, de moment ja, ja tenim...
0: Ja teniu allò, demanda.
1: Sí, ja se'ns ha apuntat gent, Vull dir que d'entrada ja farà una mica de goig.
0: Molt bé. Sí, doncs sí. Queda dit, 15 de setembre, primer club de lectura de còmics del Boni Il·lustrat, entenc, no?, novel·la gràfica. I el primer, doncs, El cuerpo de Cristo. Molt bé. Escolta'm una cosa, anem allò desgranant. A continuació, Encara hi són tots.
1: Vale. Mira, això és una és un llibre de relats.
0: Sí.
1: D'una autora que es fa dir Liada Nichuin, però de fet això és una...
0: És irlandesa.
1: És irlandesa, però això és un pseudònim.
0: Sí, jo de fet és que he buscat perquè he pensat, ui, i quan he vist que era irlandesa, i a més he vist que és el seu primer llibre.
1: Sí, suposadament sí, perquè ja et dic, no, de fet és aquest nom, és pseudònim.
0: Sí.
1: I clar, no sabem qui hi ha al darrere, o si hi ha darrere alguna escriptora ja coneguda o bé no, vull dir. Sí, de fet, amb aquest pseudònim és el seu primer llibre.
0: Molt bé.
1: Sí. Ja l'edita La segona perifèria.
0: Sí.
1: I la traducció és de l'Ariadna Pous, que és una traductora de l'anglès al català i que, segons les nostres informacions, és nascuda a Mollet.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs som-hi, anem a comentar, perquè també va de família,
1: Sí, tot són històries així, històries familiars, i en les quals, com a rerefons, sempre hi ha el tema de la violència que pateixen els irlandesos del nord a mans de les forces ocupants britàniques. Hi ha alguns contes que el tema aquest és molt explícit, com el primer i l'últim. En l'últim, fins i tot, hi ha una llista personalitzada de víctimes del conflicte. I en el primer també en parla explícitament, però llavors n'hi ha d'altres en els quals el tema de la violència no es cita de forma... tal o no en el relat,
0: sí.
1: Però que hi ha aquesta violència subjacent en el en els personatges que hi surten.
0: Veig allò que posa, són relats que entrellacen el que és íntim amb el que és polític, indagant en el pes del silenci, en la pèrdua, en la memòria entesa com una ferida oberta.
1: A mi és un de... Bueno, últimament hem comentat aquí alguns... Hi ha alguns llibres de relats, com Animals inexpressius, i també la primera, el primer llibre que ha escrit la Mercè Pujades, Tres invisibles.
0: Sí.
1: I que en poc temps hem recomanat tres llibres de contes. I, bueno, de
0: però
1: fet,
0: tots van estar en crus, eh?
1: Sí,
0: d'una cruesa.
1: Sí, no, realment. Sí, però aquest val molt la pena.
0: No sé, Carles, si ens estàs fent aquesta proposta perquè en llegir-los valorem quina sort que tenim. No?
1: Claro, també.
0: No? Sí, que de vegades sí, allò...
1: Mira, clar, ja vas dir, oh, no tinc ganes de llegir coses tristes. Doncs bueno, potser està bé llegir coses tristes per veure...
0: altres realitats i valorar que la teva és una afortunada.
1: Exacte, sí, tu pots mirar des d'aquesta perspectiva. Mira, està bé això.
0: Està bé.
1: Ja tinc un argument de venda.
0: Molt bé. Doncs això, encara hi són tots, com hem dit, de segona perifèria, de Lianda Nichuin, que és irlandesa, però que té aquest pseudònim, i que la traducció és d'Ariadna Pous, i que, com ens comentava el Carles, heu indagat i heu trobat, doncs, això, que és molletana. Molt bé. Seguim?
1: Seguim.
0: Seguim en Tots trets surten de Losama?
1: Sí, tots tres surten per Losama.
0: Ah, per Losama, és veritat.
1: Per Losama.
0: Sí, perdó.
1: Losama, bueno, això, el títol del llibre, si us el descobrireu, el per què, al final de la novel·la.
0: Ah, molt bé.
1: Losama és un riu de la República Dominicana.
0: Ah, està bé que ens ho diguis, perquè ara hi haurà alguna persona que dirà, al final el descobrirem, doncs anem a buscar-ho. Doncs ja desvetllat, ja està. Molt bé, és un
1: sí,
0: riu.
1: Sí, però bueno, no saps per què... Bueno, en fi.
0: Bueno, perquè surten per aquí.
1: Exacte. Bueno, això és una novel·la que ja havia estat publicada, perquè l'autor, el Vicent Riera Llorca, és un autor català que va estar... que va viure exiliat. Primer va marxar arrel de la Guerra Civil, primer va marxar a la República Dominicana, i de la República Dominicana va marxar exiliat a Mèxic. Llavors aquesta novel·la la va editar primer a Mèxic, i després, als anys 60, es va publicar aquí a Catalunya, crec que va editar Edicions 62.
0: Uh-huh.
1: Amb una edició que... amb part censurada. I llavors també el mateix autor va fer unes correccions que els hi va passar a l'editorial, però no hi va ser temps i l'editorial les va editar tal qual. Llavors ara el Club Editor recupera l'edició sense censura i recollint les correccions que havia fet el propi editor.
0: La trama,
1: mira,
0: veig que...
1: L'argument sí. És, són tres amics que després que estan exiliats a França de la Guerra Civil, i que de França marxen a la República Dominicana, en barco.
0: Jo he vist que són refugiats blancs europeus. Ho dic
1: sí,
0: allò...
1: Clar.
0: No, ho dic perquè igual té alguna cosa a veure, que siguin blancs.
1: Té una cosa a veure perquè van a la República Dominicana, on hi ha una població negra important, i que en aquells moments el president és el Trujillo, que és un dictador filonazi, que el que fa és aprofitar aquesta immigració europea per emblanquinar la població dominicana.
0: Quina por em fa això, d'emblanquinar.
1: Sí. Sí, vull dir, era un projecte així d'eugenèsia, no?
0: Sí.
1: Llavors aquests tres amics arriben i clar, es troben amb una bueno, en una situació bastant precària, perquè la solució que els hi dona a molts quan arriben al país és donar-los un tros de terra en la part que toca a Haití, i la majoria, clar, de la majoria emmalalteixen, perquè les terres tampoc són molt difícils de conrear, emmalalteixen per paludisme o per altres malalties tropicals, i la vida els hi resulta bastant precària. I l'interès d'aquest llibre, doncs, també és que ens mostra que, i a més està bé que es torni a publicar ara, perquè ens mostra la realitat de quan érem nosaltres els que emigràvem, no? Ara, en aquests moments en què es criminalitza tant la població migrant, doncs veure que, doncs que hi havia molt, durant molt, molt, molt de temps, hem estat nosaltres els que hem emigrat fora d'aquí, tant a Europa com a altres països.
0: Molt bé. Doncs recomanació que fem des d'aquests micròfons, tots trets surten per Lozama. Ara sí que ho entenem per on surten. Escolta'm una cosa, Carles, per acabar, hi ha una reedició, no?, d'un clàssic, ens proposes?
1: Bueno, us proposo aquesta novel·la, perquè també és la novel·la que hem triat pel Club de Lectura de Ficció per llegir aquest estiu. Sempre triem novel·les que durant el període habitual, durant la temporada, clar, a més no podem proposar lectures que siguin molt, molt llargues. I llavors aprofitem l'estiu per posar lectures que durant la resta de l'any no podem proposar, perquè potser no donaria temps a llegir-les en un mes. Llavors, en aquest cas, hem triat La sal de la tierra, que és d'un autor polonès que es deia Joseph Witlin, un dels autors polonesos més importants del segle XX.
0: Sí.
1: I això és una novel·la que es va publicar originàriament l'any 35 a Varsovia, i llavors hi ha l'edició el 1952 a l'edició anglesa a Nova York.
0: I ara ho ha tret l'editorial Minúscula.
1: Bueno, ara no, vull dir que
0: bueno, ara
1: l'edició d'ara, sinó que es va editar a Minúscula l'any 2021.
0: Ah.
1: Sí. I la novel·la, bueno, vull dir, això està amb...
0: Forma part d'una trilogia, he vist, no?
1: Sí, però bueno, vull dir, és una novel·la que és autoconclusiva, vull dir que no cal llegir...
0: La trilogia,
1: saps?
0: Sí.
1: No. Llavors, és una... Està ambientat en una part en una zona dels Carpats, i el protagonista és un pobre home analfabet que viu a... Bueno, que la seva màxima aspiració és treballar de ferroviari. I, però el sorprèn la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que ell no entén res del que està passant. Ell només sap que, bueno, ell té l'emperador austro-hongarès, és el seu màxim referent i lluita per ell, però no en té ni idea de per què, ni del per què de la guerra, ni pràcticament de res, perquè no ha sortit del seu poble. Llavors, és una novel·la que ens parla d'això, que tracta sobre aquesta absurditat, de l'absurditat de les guerres. I també és molt interessant a nivell històric, perquè a través de la seva lectura també veus com estava conformat aquest imperi austro-hongarès, que justament la Primera Guerra Mundial ajuda al seu desintegrament, que en realitat era un imperi format per multitud de cultures i d'ètnies diferents que vivien de manera barrejada i molt... Bueno, vull dir que no era com ara, que la majoria dels estats europeus s'han convertit en estats-nació.
0: No sé si s'ha fet pel·lícula. Em sona moltíssim.
1: Hi ha una pel·lícula que es diu La sal de la terra, però que no té res a veure amb la novel·la aquesta.
0: Ah, vale, vale. Em sonava moltíssim.
1: Sí, sí, no, però no té res a veure amb la novel·la.
0: No té res a veure. Molt bé. Doncs aquesta és proposta que feu també pel Club de Lectura, no?
1: De ficció, sí.
0: De ficció. És a dir, que la tornada també al setembre doncs que tingueu allò.
1: Serà l'últim dijous del mes de setembre, que ara no sé ben bé quin dia serà, però...
0: Espera, que estic agafant allò calendari. L'últim dijous serà el dia 24.
1: Doncs mira el dia de la Mercè.
0: Exacte.
1: 24 hores de setembre.
0: Escolta'm una cosa, Carles, abans de finalitzar, dir-te que hem començat parlant d'aquest El Cuerpo de Cristo, i acabo de veure que la Bea Lema, l'autora, està treballant en l'adaptació per fer un curtmetratge d'animació.
1: Ah, mira, veus que bé.
0: Què et sembla?
1: Molt bé, molt bé.
0: Està bé, està bé.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, t'agraïm moltíssim allò, la participació al llarg de tota aquesta temporada. De fet, és el darrer espai que compartim amb en Carles per aquest curs que hem fet 2025-2026. Desitgem un bon estiu i que tinguem sempre com a referència la llibreria Lilla a l'hora de comprar llibres.
1: Molt bé, doncs jo també molt agraïts que compteu amb nosaltres. Tot i que no ens veiem gaire perquè els últims programes els hem fet així nosaltres des de la llibreria, però bé, sempre és un plaer compartir aquests minuts amb tu i amb tots els oients.
0: Molt bé, Carles. Una abraçada ben forta. Bon estiu.
1: Que vagi molt bé l'estiu, Emma.
0: Adéu. Adéu. Adéu.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui. Per cert, que per demà us anunciem que per començar baixarem a les profunditats. No us diem més cosa. Això serà l'entrevista d'actualitat, però us heu d'esperar fins demà a les 9:10, que començarem allò la conversa amb els nostres convidats. Dit això, doncs ara sí, ja posem el punt final pel dia d'avui. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet allarga el servei de gratuïtat del bus urbà fins avui dijous amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor intensa. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. El bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest període de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. I la Regidoria de Salut Pública treballa en el desplegament de la xarxa local de benestar emocional i salut mental, la presentació de la qual es va fer a finals del passat mes de maig. Aquesta xarxa té per objectiu potenciar i reforçar els treballs de tots els professionals que treballen a la ciutat en l'àmbit del benestar emocional i la salut mental. Alhora es pretén donar i ordenar coherència a les actuacions que ja es fan al territori. Així ho ha posat de manifest la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz.
1: El que volem és dirigir a les persones al lloc adequat on hagin d'anar, perquè a vegades es perden, no? O sigui, van a l'escolta jove, no?, per exemple, i jo què sé, pues, ves al CESMIC, no? I, clar, ja tens confiança amb la teva psicòloga, i això d'anar allà, pues, es perden, perquè, bueno, i això el que volem fer és que anirà tot dirigit i es podrà, pues mira, tu hauràs d'anar cap allà, l'altre d'anar per... O sigui, és ubicar a tothom al seu lloc o només donar eines durant un temps donat i després ja està.
0: Una de les accions que s'està desenvolupant és la realització d'unes càpsules informatives sobre benestar emocional i salut mental. La idea és poder tenir-les enllestides pel pròxim mes d'octubre, quan se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aigua Múrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la presa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper, i aquest un cop més va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar va seguir baixant, com va poder, fins a Breuil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
1: Pals i Botes, l'agenda.
2: El dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la Serralada Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, el GAM fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molires, de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament ha allargat el servei de gratuïtat del bus urbà fins al dia d'avui amb motiu de l'activació del pla Proxicat en fase d'alerta per a onada de calor intensa. La mesura que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permet als usuaris utilitzar totes les línies de bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. A més, Mollet del Vallès està inclosa avui dijous en el nivell 3 del Pla Alfa, activat pel cos d'agents rurals davant l'elevat risc d'incendi forestal. Aquest nivell comporta restriccions en determinades activitats al medi natural, concretament a la zona de Gallecs, i demanar extremar les precaucions per evitar qualsevol situació que pugui provocar un incendi. Recordem que el bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest episodi de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. I dir que Àlex Pizarro ha pujat al podi del Mundial de Bike Trial amb el bronze a Castellví de Rosanes. El ciclista de Mollet, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial del Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes. El de Mollet va completar una gran actuació a la categoria classe 2, aconseguint la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món. Pizarro només va ser superat pel campió, l'eslovac William Toth, i el britànic James Nursow, confirmant-se com un dels grans protagonistes catalans del campionat. En declaracions a Ràdio Mollet, Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
1: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
0: El molletà de 18 anys porta practicant aquesta disciplina des que tenia 4 anys. La propera competició serà el 8 d'agost a Alpet, Itàlia, on tornarà a competir en una prova del Mundial de Bike Trial. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmella. Agents de rurals, bombers i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat tres persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc en Pere Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
4: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
7: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat més destacat de Mollet pels seus excel·lents resultats acadèmics. Han estat rebuts per l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora d'Educació Laura Jara. També parlarem que Visorenc Copisa construirà els 32 pisos de protecció oficial al carrer Berenguer III de Mollet. La Generalitat ha fet l'adjudicació i d'aquesta manera es fa un pas més per començar les obres per donar sortida a l'emergència habitacional que hi ha a Mollet. També parlarem que aquesta setmana han començat els treballs de reparació i millora de la tanca perimetral del camp de la zona sud, on es renovarà 120 metres de mur que es trobava en mal estat, i també que Àlex Pizarro ha pujat al podi del Mundial de Bike Trial amb un bronze a Castellví de Rosanes. El molletà completa una gran actuació i ja pensa en la propera prova que es disputarà a Itàlia. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc en Pere Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Benvingudes i benvinguts al programa del FEM Salut. En el dia d'avui tenim allò una professional de l'Institut Català de la Salut i és que avui volem donar a conèixer la cartera de serveis que s'ofereixen des de la CIR Baix Vallès, concretament des d'aquest servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Ens acompanya la coordinadora d'aquest equip i llevadora, Lucía Burgos.
1: Esteu escoltant FEM Salut.
0: Lucía Burgos, benvinguda al FEM Salut.
2: Moltes gràcies, Emma, per convidar-nos, no?, i visibilitzar el nostre servei.
0: Doncs sí, tenim interès allò de donar a conèixer, perquè de vegades allò tenim una visió molt sesgada, no?, allò de dir, ai, la CIR, això és per dones, ai, què fan anar allà? I jo crec que nosaltres hem estat allò mirant i feu molta feina.
2: Molta feina, sí.
0: I us adreceu a un públic, doncs, molt ampli, no?, no només allò dones. I, per tant, doncs, ens interessa donar a conèixer, que és la CIR. Primer de tot, allò, atenció a la salut sexual i reproductiva.
2: Un títol molt llarg, no? Però engloba una miqueta, doncs, això, a donar servei a la salut sexual i reproductiva, que vol dir tota la vida d'una persona, perquè som éssers sexuals des de que naixem fins que morim. O sigui, això comprèn tota la vida de la persona i comprèn a homes i dones. Lògicament, més encaminat a les dones, però atenem a població masculina en certs moments.
0: Això és el que volíem allò, doncs, comentar, no? Perquè, clar, d'entrada sembla que si has d'anar al ginecòleg, vés a la CIR, no? Si has d'anar a l'uròleg, no vas a la CIR.
2: No. No. A la CIR tenim metges especialistes en ginecologia i obstetrícia i llevadores, que són infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia igualment.
0: Vale? També crec que teniu allò, doncs, evidentment, personal d'infermeria, no?
2: Sí, tenim auxiliars TCAIs, auxiliars d'infermeria que donen suport i tècnics administratius que donen suport al taulell i atenció a la ciutadania, per descomptat. Que ara li diuen PACs, el personal d'atenció a la ciutadania. Anem canviant noms.
0: Sí. De vegades allò una s'acaba perdent, però al final, no? L'important és trobar el professional que rebi allò una bona atenció,
2: correcte,
0: que és el que agraeix allò la població. Lucía, dèiem això, no? Ho has dit molt bé, som sexuals des que naixem, amb la qual cosa vosaltres feu allò, doncs, amb tota, no?, tota la vida d'una persona.
2: Lògicament, els nens, si no és una qüestió molt puntual, no tenen una demanda de venir a la CIR, però...
0: Tot i que cada vegada hi ha un despertar a la sexualitat més primerenca. No sé si us esteu trobant.
2: Sí, com a tot arreu, no? Quan s'inicia l'activitat sexual, doncs és quan tenim un sentit, no? Però sí que és veritat que, tot i que no s'iniciï l'activitat sexual, doncs fem des d'atenció als joves com a prevenció tardes joves en el nostre servei i en molts punts. Bueno, això no t'ho he explicat, però el nostre servei dona cobertura a tots els pobles del Baix Vallès. Això no vol dir només Mollet, sinó Sant Fol, Martorelles, Parets, La Llagosta, Caldes, Sant Feliu, Palau, no sé si m'estic deixant algú.
0: Vale?
2: Són totes pobles del Baix Vallès, per això el nom, no? I n'hi ha petites càpsules de tarda jove en cada poble. Aquestes consultes tenen la finalitat de atendre demandes espontànies als joves per comentar coses que de vegades ells tenen neguits i volen preguntar-nos coses o atendre, pues, si tenen algun problema de salut. ¿Vale? En el moment que aquest problema, pues, no es pugui resoldre per la llevadora, que és qui fa aquesta atenció d'aquestes consultes, es remet a la ginecòloga del nostre servei.
0: ¿Vale? I els joves, si acudeixen o cada vegada... És a dir, abans, temps enrere, el tema de la sexualitat era molt tabú.
2: Sí, sí.
0: Jo crec
2: que
0: potser ara aquest tabú s'ha trencat, no?, una miqueta, o encara...
2: S'ha trencat. A més, jo crec que els joves estan molt empoderats en aquesta...
0: Manifesten més obertament, no?
2: Sí, han normalitzat el tema de la sexualitat. Sempre tenim tabús, però jo crec que és un tema que cada vegada és més fàcil. De fet, clar, nosaltres fem molta difusió i molta promoció de la salut quan anem a les escoles. Penseu que visitem a totes les escoles del nostre territori. Anem a una visita, una xerrada d'equitat menstrual que ja fa anys que estem fent a tots els primers d'ESO. i després en els tercer quarts d'ESO, segons la demanda de cada institut, anem a fer una xerrada de sexualitat i afectivitat, no? En aquesta xerrada, òbviament, pues, expliquem, parlem d'afectivitat, de sexualitat, de gènere, de, bueno, de molts temes que puguin ser del seu interès, i visibilitzem la tarda jove per si tenen alguna demanda concreta, i, bueno, i expliquem el nostre servei.
0: I m'imagino que sempre allò amb un tema de privacitat, no? Allò que, no?
2: Per descomptat, la tarda jove té una peculiaritat que potser no tenen altres consultes, que és que els joves poden venir sols, en qualsevol edat, vale? Pot venir una noia de 13 anys, no li demanaran res, vale? Pot venir a fer-nos la seva demanda, la seva pregunta. Generalment no és les consultes més freqüents, eh? Les consultes més freqüents és quan inicien una activitat sexual i volen saber sobre anticoncepció o sobre ITS, malalties de transmissió sexual, o algun neguit que tinguin, vale?
0: Sí, ara que comentava jo les malalties de transmissió sexual, que crec que en la darrera ocasió que vam parlar amb la CIR, no? També era una preocupació bastant important en aquests moments, perquè ja s'havia detectat un augment important, no?
2: No només en el nostre àmbit,
0: territori,
2: ja, sinó a tota Catalunya, i es fa extensió a tota la península, es fa extensió a tota Europa, perquè tenim un món globalitzat, i, bueno, pues les relacions sexuals també estan globalitzades i hem de fer més, bueno, cada vegada més prevenció sobre normalitzar les relacions sexuals i conductes saludables, no? Perquè si no, pues això afavoreix sinó que tinguin malalties de transmissió sexuals, que, bueno,
0: ens estem centrant en els joves, però nosaltres també hem vist que tenir una activitat comunitària adreçada a persones adultes, no? Per mantenir allò, doncs, promoure hàbits i conductes saludables.
2: Bueno, l'activitat comunitària es fa principalment per fer educació a la maternitat durant la gestació. Es fan grups de postpart per promocionar la lactància i també per acollir tots aquests neguits durant el postpart, que són molts. De vegades pensem que s'ha de cuidar les dones durant la gestació, però potser tenen més problemes i més incertidumbres i més neguits després del postpart, i és molt important aquests grups d'acollida. I també fem grups de pares, que això fa, potser és més innovador. Per nosaltres no és innovador, perquè ja fa anys que estem, però potser no, en altres territoris no es fa, no? I són els pares que la seva parella està gestant, que venen a fer grup de suport a la maternitat, i pues, per millorar i per fer un bon vincle una vegada neixi la nova criatura.
0: I quina resposta estem
2: molt tenint? Molt bona, la veritat és que sí. A veure, sempre ho dèiem, potser era una petita, no?, que potser venen els que estan més sensibilitzats, ojalà vinguessin totes pares, no? Però, bueno, sí que és veritat que els que venen, al final, tenen una valoració molt satisfactòria, i d'això és el que ens interessa a nosaltres.
0: Estem en una societat molt diversa, també en models de família, no?
2: Correcte.
0: No sé si també des de la CIR, doncs, clar, us hi trobeu, també, no?
2: Clar.
0: I també allò diversa... en cultures, de procedències, no?
2: Totalment. Des de mares soles per decisió pròpia, a parelles només de mares, a parelles de pares, la societat està canviant i ens hem d'adaptar una miqueta a les demandes d'aquesta societat, no?
0: Nosaltres, que hem parlat allò amb professionals de la CIR, com ara la seva coordinadora, no?, la Lucía, que ens acompanya avui, sempre diu, nosaltres no jutgem.
2: No, per descomptat, no? Hem d'acollir, atendre's la millor manera possible i sobretot atendre les seves demandes, no?
0: Abans que comentaven dels joves, ens comentava la Lucía, un dels temes allò important són allò els mètodes contraceptius, no? Que és una de les preocupacions també. No sé si més de les noies que dels nois, o cada vegada es va prenent també consciència.
2: Bueno, es va prenent consciència, però de fet, per sort o per desgràcia, els mètodes anticonceptius, excepte els preservatius, els utilitzen les noies, no?, i les dones. La resta d'anticonceptius, són, ja siguin hormonals o mecànics, els utilitzen les dones. Però, bueno, sí que hi ha una conscienciació cada vegada més important.
0: També m'imagino que per part de noies joves rebeu també consultes per interrupció de l'embaràs.
2: Sí, també fem acollida en la interrupció de l'embaràs. consultes, totalment són consultes també amb molta confidencialitat, perquè de vegades es poden tenir, bueno, situacions més tenses o no, i s'ha d'acollir la demanda de forma exquisita, quasi bé, no? Jo crec que són de les consultes potser que hem de fer una atenció més miraculosa, més exquisita, no? Perquè sempre diem una interrupció voluntària d'embaràs, potser per una dona és, pues, una decisió voluntària i s'ha d'acollir de la manera, pues, molt fàcil i facilitar-li tot, però per a una altra dona, pues, en el seu context de moment vital, pot ser, pues, un problema psicològic si no l'elaborem i ella no pot fer un dol com cal. Llavors, pues, hem d'acollir en aquest moment, sempre oferint suport psicològic per si ho necessita en aquest moment o posteriorment, perquè la vida, pues, va canviant i potser tu ara el

0: en el cas d'interrupció de l'embaràs necessiteu allò sí. que vingui amb un tutor o tutora,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha una llei que bueno, es va canviar, ja sabeu, amb els sí. de plaços, i ara la llei actual que tenim és que a partir dels 16 poden venir soles, per sota de 16 sí que han de venir amb un pare o tutor, vale? De totes formes, sempre encoratgem una miqueta que intentem establir una miqueta de relació amb els pares, sempre que sigui possible, no? Perquè és un acte que, lògicament, pot ser banal, però estar a casa i necessitarà un acompanyament no és un acte per fer-ho sola. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, pues, bueno, si moltes vegades, i ja d'entrada, potser et pots trobar una noia de 16 anys, no, jo no vull dir res, no vull dir res, però bueno, si comencem a parlar, si, i ofereix la teva ajuda, si dius, escolta, vols que truqui jo als pares, vols que intercedim una miqueta en aquesta relació, doncs al final s'agraeix, perquè al final nosaltres donarem una medicació a la consulta, però dos dies després que ha de continuar venent la medicació a casa i bueno, doncs ha d'estar en un entorn acompanyat per evitar que no hi hagi cap problema, lògicament.
0: Mm-hmm. Vosaltres també feu atenció en violència de gènere,
1: sí.
0: no?
1: Malauradament, doncs, bueno, hi ha casos, no? I s'ha d'atendre també de la forma més exquisita possible. Si és un abús que ha passat fa menys de 3 dies es deriva a l'hospital perquè es pugui beneficiar del tractament retroviral i bueno, perquè s'ha d'activar tot un procediment judicial i de forense de recollida de mostres i de més. I si és perquè tu manifesta la pacient, que és la majoria de les vegades, no? Que en una consulta normal que ha vingut per una molèstia, per un picó, per el motiu que sigui, pues, bueno, la pacient es desborda una miqueta i t'acaba comentant, pues mira, fa un any pues, vaig tenir un abús, un conegut, un no sé què. Tot això s'ha de recollir, s'ha de fer un parte judicial perquè bueno, pues, té una importància i se li ha de comunicar si ella vol acompanyar, si vol fer la denúncia als Mossos i bueno, que això tingui una trajectòria. No?
0: Mm-hmm. Entenem que en aquests mm-hmm. casos també el paper de la psicòloga és
1: per descomptat,
0: molt important.
1: Sempre oferint el suport a la psicòloga si ho necessites. O sigui, s'ofereix, no tothom ho vol, s'ofereix, i en el cas de que ho vulgui ara o en un futur, doncs per descomptat es fa aquest recolzament.
0: Sembla que de vegades allò diem, hi ha etapes que sembla que finalitza, no? L'etapa uh-huh. sexual i reproductiva, la reproductiva finalitza uh-huh. perquè ja estem parlant de la menopausa, uh-huh. però evidentment és una etapa que també s'ha d'abordar
1: i tant, perquè la vida sigue, que sí, i volem tenir una bona qualitat de vida. Llavors, bueno, pues a la menopausa de la dona serà un dia concret, que és quan se li ha retirat la regla, però la vida continua. I l'activitat sexual continua perquè som sexuals durant tota la vida, com hem dit al principi, i sí que hem d'acompanyar perquè potser durant aquesta etapa tinguin altres molèsties que abans no tenia. Bueno, doncs aquí tenim un equip, no?, super preparat per explicar què és la normalitat, que quan nosaltres expliquem què és la normalitat també baixem una miqueta el nivell d'ansietat, perquè estem en un món que anem per modes, eh? I ara la moda és la menopausa. Mira, ens ha tocat. Hi ha youtubers, hi ha no sé què, tothom dona. I ja
0: això trobes... Això són els boomers.
1: Ah, bueno, sí, perdona.
0: Hi ha molts boomers i llavors doncs,
1: pues això,
0: també...
1: No? I et trobes gent que ve a la consulta i diu, no, és que tinc la menopausa, què me das? Pues espera, què te passa, no? Uh-huh. Anem a veure què passa, quina simptomatologia tenen, què et pots trobar, amb què et podem ajudar, i a partir d'aquí baixem una mica tal suflé, perquè igual és una dona que està perfecta, doncs no hem de medicalitzar. El pitjor que podem fer és medicalitzar un moment vital de la vida de la dona. Jo sempre els dic, ah, bueno, té la menopausa, sí que vol dir que fa un any ja no tens la regla perfecta. I què vas fer quan va venir la regla? Re, bueno, doncs ja està.
0: Doncs ara tampoc.
1: El mateix farem, no? Que a més a més tens uns picots, tens una molestia, doncs pues anem a abordar aquesta situació concreta, que tens problemes de fogoll, anem a abordar aquesta situació concreta, no? Llavors expliquem quina simptomatologia es pot trobar i en cada situació pues, especifiquem. Per això fem xerrades periòdiques i també fem algun grup de menopàusia. Vale? Mm-hmm. Concretament ara estem fent un grup molt, molt interessant a Parets i d'unes sessions i la gent pues, es va apuntar periòdicament.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ara que comentava la Lucía, fem això, aquests mm-hmm. cursos a la CIR... hem de demanar, no?, cita.
1: Sí. Són visites sempre programades, perquè la gent necessita el seu espai, els professionals necessitem el nostre espai per poder atendre i un espai adaptat i qualificat.

0: Vull dir, no necessito una persona que vingui per uns picors, no necessitarem un ecògraf, però una embarassada necessitarem un ecògraf d'alta resolució per poder fer la prova concreta. Llavors,
1: llavors a l'hora de fer la cita, m'imagino que es pot fer a través
0: de la meva salut, o ho poden fer trucant per telèfon. Si truquen per telèfon, sortirà primer un call center i que, bueno, va indicant com totes els conceptes i després...
1: I llavors, en funció, doneu l'opció de dir, doncs, per què és aquesta consulta, no? Si és un jove, si és... Sí.
0: Per a motiu que vinguin...
1: Salut.
0: Per al motiu que sigui, doncs acabarem agendant aquesta visita.
1: No n'hem parlat, però evidentment hi ha les revisions rutinàries i suposo que un dels temes sobretot és la prevenció de certes patologies, en especial volem parlar del càncer, no?
0: Sí, mira, el concepte de revisió a nosaltres no ens agrada molt perquè s'han anat modificant al llarg de la història, no? Sí que és veritat que venim d'una història de fer revisió. Ara el que es fa és cribatge, igual que es fa el cribatge de càncer de còlon a partir dels 50 anys, doncs les dones ens fem el cribatge de càncer de cervix. Què vol dir això? Hi ha un cribatge molt establert des de fa molts anys, però ara doncs, potser fa 3 anys s'ha actualitzat el nou protocol i es prioritza molt la determinació del virus del papiloma, que al final és el virus que té la capacitat de produir a partir de molts anys lesions de càncer de còlon. Llavors, aquest cribatge es comença als 25 anys i dels 25 als 30 es fan citologies a totes les noies i a partir dels 30 es fa una determinació del virus del BPH. ¿Vale? Es determina l'ADE amb un escobillón. La manera de fer citologia o BPH per nosaltres és la mateixa. La senyora no canviarà res més, però és el laboratori que ens determinarà un tipus de prova o un altre. I es fa la determinació del virus de l'ADN. I això ens dona molta informació i molta tranquil·litat, perquè si no tenim virus ens hem de quedar molt tranquils. ¿Vale? Perquè aquest virus sí que té la potestat, el poder de poder malignitzar cèl·lules del còlon d'úter, però a 5-10 anys vista. Si la prova BPH que és negativa, ens quedem molt tranquils i s'ha de cribar les dones fins als 65 anys. Si en algun moment una d'aquestes proves surt diferent, doncs el protocol canvia absolutament. Hi ha múltiples algoritmes en funció de l'edat, en funció del resultat, en funció de múltiples coses, i doncs es valora si es necessita fer un control anual, es necessita fer citologia i BPH cada any, es necessita fer una prova més específica que es diu colposcòpia, que la fem també a la CIR per mirar amb lupes, després de col·locar uns tints específics i mirar si les cèl·lules tenen aquest aspecte que poden ser susceptible a alguna malignitat, o si en un moment donat aquestes lesions progressen, s'ha de derivar a l'hospital per fer una conització, que seria la prova per treure aquesta lesió que està afectada al virus de papiloma.
1: I això es manté fins als 65 anys?
0: Sí.
1: I a partir dels 65?
0: Llavors, si la dona durant tota la seva vida, tots els cribatges han sigut negatius, pararem a 65. Si no han sigut negatius, no pararem als 65. ¿Vale? Això és el que es poden quedar les dones tranquil·les. En funció de com han sigut tots els resultats, de fet, es paren els cribatges si als 10 anys abans els cribatges han sigut negatius. Si no han sigut negatius, continuarem. És a dir, una senyora, per exemple, que als 50 va tenir una lesió del grau i se li va fer una conització, durant 25 anys continuarem fent citologies. Això vol dir fins als 75 anys. ¿Vale? Citologia o BPA, com el que es valori. ¿Vale? Pues lo mateix, una senyora que tots els resultats han sigut negatius, però els últims 5 anys han sortit alterats. No pararem als 5 anys, no pararem als 65, pararem potser una miqueta més endavant, quan tinguem la garantia que durant 10 anys aquests cribatges han sigut negatius.
1: O sigui, aquests cribatges en el càncer de mama es fa igual, també?
0: Mira, això...
1: Perquè també, cada vegada, sense més persones amb una certa edat, que debuten amb un càncer
0: de
1: mama.
0: Ara, avui, us he de dir avui, es comencen a fer cribatges de càncer de mama dels 50 fins als 70. ¿Vale? Us dic avui perquè ja està en resolució, el Ministeri ja està aprovat i les comunitats en breu començaran a implantar aquest nou protocol dels 45 als 74. Però avui tenim el que tenim, que és fins dels 50 als 70. Sí que és veritat que es fa bueno, es monitoritza molt en aquells casos que n'hi ha antecedents familiars o antecedents personals d'alguna patologia. ¿Vale? En aquests casos no es fa mamografies cada dos anys, sinó es fa pues, el que calgui, el que el ginecòleg valori que és el més adequat.
1: Quan parlàvem del virus del papiloma, que és el que pot generar, no, aquest càncer de coll uterí, recordar que també a les joves...
0: No? Les vacunacions.
1: I les vacunacions. Sí, sí, sí, sí. A les joves i als joves.
0: I als joves, sembla, no? Molt bé. Ara ja fa... Jo crec que ja portem dos anys que ja estan vacunant els nens ja des de l'escola, des dels 12 a 13 anys, i les noies des de l'any 90, les que van néixer al 95. O sigui que ara ja tenim un cúmul de dones de quasi bé 30 anys ja vacunades. Vale? Per això que en el panorama en anys venidors canviarà molt, perquè totes aquestes dones tenen molt menys risc de desenvolupar malaltia cervical o alguna lesió del crai. Sobretot són lesions de graus, no? Perquè, bueno, això potser no ho hem dit, no? Però el virus del papiloma és un virus molt comú en la nostra societat, que el 80% de la societat en algun moment tindrem relació amb aquest virus, però com altres virus el podrem vèncer, no? Pues, amb un estat de salut saludable, no fumar és un tema superimportant, tant per les malalties de transmissió sexual com pel virus del papiloma humà, que també és una malaltia, és una infecció de transmissió sexual, perquè, bueno, s'ha vist en estudis i amb una evidència científica molt clara que relaciona més temps d'aclariment, més temps de progressió de malaltia si la persona fuma, o sigui que és molt important que deixi de fumar les dones i que no fumin. I si fumen, o sigui, el primer missatge que donem quan ens surt un virus de papiloma positiu a la dona és, sobretot, una bona vida saludable, bona alimentació, exercici físic, i no fumar. Com que no? Què té a veure? Pues sí, té a veure molt. ¿Vale?
1: Amb el temps haurem de dir i que disminueixi també la contaminació ambiental.
0: Això també,
1: ajudaria.
0: Segur que sí.
1: Lucía Borgos, ho hem de deixar aquí. Bueno, recordem, ella és llevadora, coordinadora de la CIR Baix Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una propera.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 9 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat més destacat de Mollet pels seus excel·lents resultats acadèmics. Han estat rebuts per l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora d'Educació, Laura Jara. Ibisorenco Pisa construirà els 32 pisos de protecció oficial al carrer Berenguer III de Mollet. La Generalitat ja ha fet l'adjudicació i d'aquesta manera es fa un pas més per començar les obres per donar sortida a l'emergència habitacional que hi ha a Mollet. I aquesta setmana han començat els treballs de reparació i millora de la tanca perimetral del camp de la zona sud. Es renovarà 120 metres de mur que es trobava en mal estat. I Àlex Pizarro puja al podi del Mundial de Bike Trial amb un bronze a Castellví de Rosanes. El molletà completa una gran actuació i ja pensa en la propera prova que es disputarà a Itàlia. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas i el control tècnic, Carla Ramos, Emma Breay, que us parla, Jordi Gascon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat molletà que ha obtingut les millors qualificacions a les PAU, així com els i les estudiants més destacats de formació professional i del Centre de Formació d'Adults. L'acte està presidit per l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i la regidora d'Educació, Laura Jara, a la sala de plens, com a reconeixement a l'esforç i als excel·lents resultats acadèmics. Les alumnes Núria Sol i Marta Nachón, de l'Escola Sant Gervasi, han obtingut la millor qualificació de la prova d'accés a la universitat amb un 9. La següent millor nota ha estat Víctor Ibáñez, de l'Institut Vicenç Plantada, amb un 8.6, Anna Giralba, de l'Institut Gallecs, que ha obtingut un 8.3, Sara Vinyes, de l'Aigua Viva, amb un 8.1, i Roger Pecero, amb un 7. En declaracions a Ràdio Mollet, Marta Nachón s'ha mostrat molt contenta del reconeixement rebut i ha avançat que amb la nota que ha tret li permetrà entrar a estudiar Medicina.
2: Em fa sentir molt agraïda per tot el que, per mi mateixa i per tot el que m'he esforçat i també per tota la gent que m'ha ajudat, tot el recolzament, em fa veure que tot l'esforç al final ha valgut la pena. Ho he volgut fer des de sempre, m'agrada doncs ajudar, m'agrada portar el control, m'agrada saber què fer per ajudar una persona i sí, medicina des de que vaig començar el batxillerat.
1: En conjunt, el 92% de l'alumnat de Mollet que s'ha presentat a les proves de selectivitat ha superat els exàmens. Pel que fa als resultats per centres, l'Escola Sant Gervasi ha registrat un 100% d'aprovats entre l'alumnat presentat a les PAU i a continuació se situen els instituts Gallecs, Plantada, Aigua Viva i Mollet. En l'àmbit de cicles formatius, la millor nota ha estat un 9.25 obtinguda per l'alumne de l'Escola Sant Gervasi. La segona millor qualificació ha estat un 9.05 aconseguida per Marc Moruno, alumne de l'Institut Mollet, que ha explicat que no fer batxillerat i optar per un cicle per després acabar entrant a la universitat és la millor decisió que ha pres mai.
3: Jo també tenia aquesta pressió de batxillerat, que és el que, bueno, el que hem vist des de petits, però jo penso que si de veritat a tu t'agrada un àmbit, és a dir, un temari, que jo recomanaria millor cicles perquè t'especialitzes només en aquell àmbit. Llavors, jo, com m'agradava molt l'esport, vaig optar per aquesta via de cicle, de cicle formatiu d'esports, i la veritat és que ha sigut del millor que he fet en la meva vida. M'ho he passat molt bé, m'ha agradat. En cap moment he sentit que estic estudiant això perquè estic obligat o no m'agrada.
1: D'altra banda, el Centre de Formació d'Adults ha destacat els bons resultats assolits per la Lourdes García Barranco en les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys. En el seu cas, ha fet l'examen per majors de 45 anys amb l'objectiu d'entrar a la universitat a fer història.
4: He fet les proves d'accés per majors de 45 anys a l'escola d'adults, a CFA Mollet, i he fet la preparació per l'examen allà, m'he fet l'examen a la UAB, L'he aprovat, els majors de 45 hem de passar una entrevista personal també, aleshores també m'han donat, encara que ho tinguis aprovat, m'han donat l'apte i també m'han confirmat la plaça. Doncs voldria fer història, que és el que hagués volgut cursar en el seu moment. De fet, és tradició familiar. Bueno, el meu pare no va cursar la carrera, però era un amant de la història, i el meu fill és professor d'història, o sigui que diguem-ne que ho he transmès una mica. Vaig pensar, ha saltat una generació, però mira...
1: L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha posat en valor l'educació i la importància de fer un acte de rebuda com aquest.
5: I avui és un dia especial per això, justament perquè es reconeix la importància de l'educació, com un trampolín a les noves oportunitats d'aquest jovent, i també molt important, l'escola d'adults, que no la volem deixar fora. L'escola d'adults dona un servei molt important a moltíssimes persones que a l'època d'adolescència, a l'època de joventut, doncs no han pogut estudiar per motius molt diferents.
1: Els alumnes hauran d'esperar fins demà per conèixer les notes d'accés a la universitat. Serà aleshores quan sabran si la seva qualificació els permet optar als estudis desitjats.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'agrupació empresarial Visorenco Pisa Habitatge serà l'encarregada de construir els 32 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible previstos al solar municipal del carrer Berenguer Tercer 75 a Mollet. L'adjudicació es feia passat dimarts. L'Agència d'Habitatge de Catalunya, en el marc de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars impulsada per la Generalitat. La promoció molletana forma part de l'agrupació 3, que inclou un total de 498 habitatges distribuïts entre les comarques gironines i el Vallès Oriental. La regidora de promoció d'habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.
6: Estem contents, això va ser just ahir, està tot molt, molt, molt fresc i ara continuar avançant en com s'ha d'esdevenir, quan comencen les obres, etc. Massa més informació ara mateix no puc donar perquè nosaltres, com sabeu, vam fer aquesta delegació de gestió de la licitació a la Generalitat.
1: En el cas de Mollet, els habitatges s'aixecaran en un solar de titularitat municipal de 868 metres quadrats que l'Ajuntament ha cedit a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un període de 75 anys mitjançant un dret de superfície. El projecte preveu edificabilitat màxima de 3.133 metres quadrats i d'aquests 2.600 es destinaran a habitatges, mentre que 868 a la planta baixa, que s'hauran de dedicar a usos diferents del residencial. Marina Escribano ha parlat que els 32 pisos donaran una sortida a l'emergència habitacional que hi ha a la ciutat.
6: Te queda molt clara la peça si la gent vol anar caminant entre la cantonada del Pitapas i del carrer Berenguer, el Museu Abelló, doncs allà s'hi està construint un, doncs aquell espai que queda allà és on han d'anar aquests habitatges per donar sortida doncs, a aquesta emergència habitacional que tenim, que evidentment aquests pisos no es faran de forma immediata, però anem avançant i poder confrontar amb aquests habitatges per les famílies i les persones de Mollet que ho necessitin.
1: L'adjudicació s'emmarca en la primera fase del Pla 50.000, amb què la Generalitat vol incorporar 50.000 nous habitatges públics de lloguer assequible abans del 2029. En aquesta primera licitació s'ha adjudicat 4 agrupacions de solars municipals que permetran construir 1.940 habitatges protegits arreu de Catalunya. Visorenco Pisa Habitatges s'ha adjudicat 2 de les 4 agrupacions. L'empresa acumula més de 20 anys d'experiència en la construcció i gestió d'habitatges de lloguer assequible i entre les promocions que gestiona i els pisos per joves de Can Coromines a Sant Fost de Campsentelles.

I l'Ajuntament de Mollet ha allargat el servei de gratuïtat del bus urbà fins avui dijous amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor intensa. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies de bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. A més, a Mollet està inclosa aquest dijous en el nivell 3 del Pla Alfa, activat pel cos d'agents rurals, per l'elevat risc d'incendi forestal. Aquest nivell comporta restriccions en determinades activitats, concretament a la zona de Gallecs, i demana extremar les precaucions per evitar qualsevol situació que pugui provocar un incendi. El bus tornarà a ser de pagament un cop finalitzat aquest episodi de calor intensa.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és l'Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17. I la Regidoria de Salut Pública treballa en el desplegament de la xarxa local de benestar emocional i salut mental, la presentació de la qual es va fer a finals del passat mes de maig. Aquesta xarxa té per objectiu reforçar el treball de tots els professionals que treballen a la ciutat en l'àmbit del benestar emocional i la salut mental. Alhora es pretén ordenar i donar coherència a les actuacions que ja es fan al territori. Així ho ha posat de manifest la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz.
4: El que volem és dirigir a les persones al lloc adequat on hagin d'anar, perquè a vegades es perden, no? O sigui, van a l'escolta jove, no?, per exemple, i jo què sé, pues, ves al CESMIC, no? I, clar, ja tens confiança amb la teva psicòloga, i això d'anar allà, pues, es perden, perquè, bueno, i això el que volem fer és que anirà tot dirigit i es podrà. Pues mira, tu hauràs d'anar cap allà, l'altre d'anar per... O sigui, és reubicar a tothom al seu lloc o només donar eines durant un temps donat i després ja està.
2: Una de les accions que s'està desenvolupant és la realització d'unes càpsules informatives sobre benestar emocional i salut mental. La idea és poder tenir-les enllestides pel pròxim mes d'octubre, quan se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Ara Novell és tècnica de salut pública.
5: Com a reptes nous que ficarem a partir de tot això, per una banda serà, estem elaborant unes càpsules de benestar emocional, que una mica el que et deia abans, que en aquestes ganes, doncs, de treballar des del benestar emocional, poder-ne fer difusió. Doncs aquestes càpsules que treballaran sobre temes, doncs, tant d'habilitats emocionals com de situacions com pot ser un bullying, què fer o com et trobis, o per exemple tot el tema de la pressió estètica que podem fer, i també hi haurà algunes càpsules, per exemple, de dir, i si em trobo en una situació de malestar emocional, on vaig?
2: Un altre repte de futur és establir i fixar una jornada de benestar emocional a tall de cloenda de les activitats commemoratives del Dia Mundial de la Salut Mental. La xarxa local de benestar emocional s'emmarca en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Mollet ha estat escollida per la Diputació com a municipi pilot per implementar el projecte de benestar emocional i promoció de salut mental.

0: I el Museu Abelló acollia ahir dimecres una conferència a càrrec de José Ignacio Carrillo, conservador del Museu de l'Hospitalet, dedicada al concepte Casa Museu d'Artista. Al llarg de la conferència, Carrillo ha analitzat alguns dels exemples més representatius de cases museu d'artista per reflexionar sobre els diferents models museogràfics existents. També ha abordat els reptes que plantegen la conservació i la interpretació d'aquests espais on el valor patrimonial va més enllà dels projectes que s'hi exposen. Durant la seva intervenció, Carrillo ha defensat la necessitat de desmarcar-se del protagonisme exclusiu de la col·lecció del museu per posar el focus en la casa del pintor. Segons ha explicat, és aquest entorn el que permet comprendre millor la personalitat de Joan Abelló i la seva manera d'entendre l'art. Carrillo ha recordat que sovint el mateix Abelló es preguntava si era artista o col·leccionista.
1: Abelló, de fet, sempre deia que no sabia si era pintor, no? O era més ben bé un col·leccionista. És aquesta imatge d'artista que es barreja a la seva col·lecció i no sap ben bé quin és el seu perfil, no? Predilecte en aquest sentit. No? Jo crec que és molt interessant veure, no? La seva obra i el gust de l'artista en un espai en concret que és la seva casa. No?
0: L'investigador ha destacat que la casa del pintor compagina art, vida i obra en un únic relat. Cada estança es converteix en un testimoni de la manera de viure, crear i col·leccionar de Abelló, oferint una experiència que va més enllà de la vista convencional a un museu. Un dels altres aspectes que ha posat en relleu és el caràcter romàntic de la casa del pintor. Segons ha afirmat, es tracta d'un espai que desperta una sensació de nostàlgia.
1: És molt romàntic, no? I té aquesta influència romàntica també del seu mestre, de Pellicer. I això també té... Jo crec que aquest tipus de museu, guarda una nostalgia que potser al museu convencional, com podria ser al Museu Abelló, no tenen, no? I aquí jo crec que aquí està el que el fa interessant en aquest sentit.
0: I per què la conferència l'ha fet en José Ignacio Carrillo? Doncs perquè la seva relació amb Joan Abelló remunta a l'any 2019, quan va iniciar la seva tesi doctoral sobre l'artista. Des d'aleshores, la casa del pintor ha esdevingut una peça fonamental de la seva recerca sobre les cases museu i els espais de memòria artística. La jornada ha finalitzat amb una copa de cava a la casa del pintor Abelló per conèixer de primera mà aquell lloc tan emblemàtic de la ciutat.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El ciclista de Mollet, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes. El de Mollet va completar una gran actuació en la categoria classe 2, aconseguint la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món. Pizarro només va ser superat pel campió, l'eslovac William Toth, i pel britànic Jaume Nursau, confirmant-se com un dels grans protagonistes catalans del campionat. Amb declaracions a Ràdio Mollet, Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
3: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
0: Pizarro ha destacat que amb el que més va patir va ser amb la segona volta del circuit perquè ja venia cansat de donar-ho tot en el primer tram i les pujades el van afectar.
3: Sobretot les més físiques, que en pujar, baixar tot el rato, i bueno, feia que al final de la zona estigués ja bastant fos. Bueno, principalment són 2 voltes al final, i la primera volta estava físicament bé i em va anar bastant bé, ja que no vaig fallar gaire, i ja després la segona era tot pujada i físicament ja estava bastant cansat, i això em va fer alguns fallos i bueno...
0: El molletà de 18 anys porta practicant aquesta disciplina des de que tenia 4 anys. Fins i tot la va arribar a compaginar amb el futbol sala, però es va decidir pel bike trial. De fet, a mesura que s'ha anat fent gran, hagués estat impossible compaginar-ho amb la duresa i temps que hi dedica als entrenaments entre setmana.
3: Bueno, al final jo feia això, també jugava a futbol sala, i era una mica complicat fins que vaig decidir deixar el futbol sala per fer, bueno, més trial. I bueno, molts entrenos i això, que al final és el que s'ha de fer. Bueno, normalment les setmanes així normals entreno 3 cops a la setmana, més o menys, ja que entre que estudio i això, i vaig a Vallorguina amb un entrenador, el Ferran, i ara, bueno, ja s'havien acabat aquestes classes i abans del Mundial he estat entrenant gairebé cada dia i amb el meu pare.
0: La propera competició del Mollatà serà el 8 d'agost al PET a Itàlia, on tornarà a competir en una prova del Mundial de Bike Trial. I aquesta setmana han començat les obres de reparació i millora de la tanca perimetral del camp municipal de la zona sud. L'actuació permetrà renovar un tram de 120 metres que es trobava en mal estat, amb diversos punts afectats i alguns trams que havien caigut. Els treballs inclouen la retirada de la tanca deteriorada, la construcció d'una nova base de suport i la instal·lació dels nous murs perimetrals. Està previst que les obres quedin enllestides abans del mes de setembre. La intervenció té un pressupost aproximat de 40.000 euros i té com objectiu reforçar la seguretat i millorar les condicions del recinte esportiu. Amb aquesta actuació, el camp municipal de la zona sud disposarà d'un tancament renovat que contribuirà a garantir un millor servei als centenars d'esportistes i usuaris que fan ús de les instal·lacions al llarg de l'any.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més importants. L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat més destacat de Mollet pels seus excel·lents resultats acadèmics. I Visorenco Pisa construirà els 32 pisos de protecció oficial al carrer Berenguer III de Mollet. I aquesta setmana han començat els treballs de reparació i millora de la tanca perimetral del camp de la zona sud. I Àlex Pizarro puja al podi del Mundial de Bike Trial amb un bronze a Castellví de Rosanes. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'ha empassat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fer empassar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se a gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular. Aquí saludem. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Susana, volem parlar de diversos temes, entre d'altres, per exemple, doncs, el que és la inauguració dels nous jocs d'aigua i parc infantil de la plaça Nebós, com vàrem veure també que ja has estat present, que ho has anat a veure in situ, una miqueta què li sembla doncs, tota aquesta novetat.
2: Doncs mira, la veritat és que sí, que ens vam apropar el dia de bueno, inauguració, que es van posar en marxa el dissabte passat i, bueno, la veritat que ens vam quedar una mica parats perquè és veritat que és una plaça que estem reivindicant moltíssim temps, ja fa 2 anys. La veritat és que arribem bastant tard i ens hem queixat tots els grups municipals durant els plens a veure quan era la data d'inauguració d'aquesta plaça i el dia d'avui encara no la tenim inaugurada, però sí que és veritat que per part de l'Ajuntament doncs, es van posar en marxa els jocs d'aigua degut a doncs, la calor que estem patint doncs, que els nens i els que no són tants nens doncs, puguin anar a refrescar-se una mica. Però la veritat és que ens va sorprendre una mica perquè, sincerament, després de 2 anys, té menys que tenir l'Ajuntament una mica preparat al tema de l'ombra. He sentit algun portaveu dient que, clar, que els arbres han de créixer, però és que això ja se sabia. Vull dir, és que tothom sap que quan es planten uns arbres, i jo entenc perfectament que no s'hagi replantat, perquè jo sé que quan més grans són el replantament costa molt, és més costós econòmicament, però això ja està assumit. Vull dir, sabem doncs, que tot té la seva trajectòria, que s'han de plantar els arbres petits i anien creixent, però això no significa que l'Ajuntament no tingui preparat una alternativa per intentar doncs, tapar una mica aquesta solana que està caient. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb gent que hi havia allà perquè la gent s'estava queixant del mateix, no? És veritat que els nens disfrutaven molt amb l'aigua, això no puc dir el contrari, però és que allà no hi ha ni qui aguantés doncs, el sol que hi ha. Jo sempre ho he dit, i a més vaig parlar amb el regidor que també estava per allà al moment, es tenia que tenir previst doncs, alguns tendals doncs, per evitar doncs, que tingués aquesta sol. És veritat que la gent quan està dintre l'aigua millor no s'hi fixa, però és que sí, que hi ha vamos, moltíssim. L'únic que provocarem aquí són insolacions. Llavors, jo crec que aquí ha sigut una errada de l'Ajuntament el no tenir previst això, i jo crec que estan a temps de solventar aquest tema. Primer, la gent es queixava pels bancs, que jo sé que bancs n'hi ha, el que passa, clar, com que la plaça no està inaugurada, doncs això és un altre problema. Però el problema del sol és bastant xungo, perquè no hi ha qui aguanti allà pel molt que t'estigui refrescant, perquè hi ha molts nanos que no van sols, van els pares, i els pares estan allà esperant i tenen que estar buscant l'edifici continu o aquell arbre una mica que dona una miqueta d'ombra. Llavors, home, jo crec que això l'Ajuntament ho tenia que tenir previst i no se'ns pot dir, com vaig sentir que deia, que això a millor fins l'any que ve no estaria. Home, doncs jo crec que és una errada bastant garrafal. I, bueno, estarem al tant, en el ple es tornarà a parlar d'aquest tema perquè ho portarem com una pregunta i a veure quines solucions es busquen, però jo crec que alguna solució per sortir del pas aquest any s'ha de trobar.
1: Uh-huh. Doncs estarem també doncs, pendents si hi ha alguna novetat, si més no almenys inaugurades aquestes zones d'aigua que també doncs, es necessita. També el dimarts no? Ja es van inaugurar un altre cop, o bueno, van entrar en marxa les fonts ornamentals de tot arreu, d'aquí Mollet, del Parc dels Colors, de la Dona d'Aigua, de l'Arc de les Pruneres i tot, no? Que a part arribant amb aquesta onada de calor, aquesta segona que tenim, que potser hi haurà ja la tercera la propera setmana i que de moment el que fa doncs, és que torni a ser gratuït al bus urbà, de moment aquesta setmana, dimarts, dimecres i avui dijous.
2: Doncs sí, bueno, totes aquestes mesures estan bé, no? Perquè tant les fonts d'aigua, que són tan necessàries, que aquest any també ja ens vam queixar, no? Perquè s'han obert amb bastant retard i l'aurada calor ja havia començat i no teníem les fonts i sempre estem dient que aquestes fonts ens serveixen com a refugi climàtic. Llavors anàvem una mica en contradicció amb el que sempre estàvem dient. Però bueno, ja estan en marxa i podem veure doncs, com molta gent s'acosta doncs, a refrescar-se una miqueta. És molt necessària amb l'onada aquesta que hi ha, és el que tu dius, que s'està dient que encara ens queda un altre mes i és inaguantable. Mesures com les fonts, mesures com el del bus, que sigui gratuït, home, doncs està molt bé, perquè realment ajuden en moments on la gent està desesperada, perquè tothom busca doncs, l'ombra, un edifici on hi hagi una mica d'aire condicionat, i bueno, això ja va passar l'any passat, el del bus, va tenir una... la gent estava contenta, i per tant, a veure el que dura. Ara portem 2 dies, si no m'equivoco, 2 o 3 dies amb el bus gratuït. No sé encara si això es prolongarà, no es prolongarà, no ens han dit molta cosa al respecte, però bueno, jo penso que si serveix perquè puguem evitar doncs, aquella gent que estigui esperant o alguna cosa, doncs benvingut sigui la idea.
1: Després també, avui, també doncs, aquests dies, aquesta setmana sobretot, s'estan fent obres de reasfaltat a la nostra ciutat, amb alguns punts doncs, que és necessari, com era, per exemple, un als voltants del cap de Camp Antiquet.
2: Sí, la veritat és que era molt necessari, però bueno, que eren tantes... Jo m'heu sentit moltes vegades i m'he queixat moltíssimes vegades dels estats del carrer, però no solament perquè a mi m'agradi queixar-me, és que rebem moltes crítiques respecte a això, perquè jo sempre ho he dit, a vegades quan parlem d'inversions sempre parlem de grans obres o grans inauguracions, i moltes vegades no ens fixem que la gent el que vol és que invertim en coses més del dia a dia, que són els carrers. L'altre dia em va venir una senyora a veure doncs que havia caigut al carrer Sant Joan cap amunt de tot, que és més Cristóbal Colón, perquè bueno, hi havia un sot. És veritat que la dona anava xerrant, no va veure, però és que, a veure, això no és una excusa per dir de que és que la senyora no mirava, com també ho he sentit. No és veritat. Hi ha molts sots pels carrers, hi ha molts sots a les carreteres, i sembla que ara comencin a tenir un compte, però és que deixeu-me que pensi una mica malament, perquè és que, clar, venen les eleccions l'any que ve i ara sembla que totes les coses s'hagin de fer ara mateix. Bueno, això ja és cosa personal, no és una crítica, és una crítica personal, però vull dir, el dels carrers ho portem dient fa molt temps. Hi ha moltíssims carrers encara que queden per arreglar, i sobretot també moltíssimes voreres, perquè avui mateix també llegia una notícia d'una senyora que ha caigut a l'avinguda de les Puntalles. Vull dir, i tothom diu el mateix, és per sots. Vull dir, quan hi ha tanta gent que s'està queixant, home, jo crec que hauríem de començar a prendre una mica de consciència, de començar a pensar en invertir, quan arribin pressupostos, doncs amb les nostres carrers. Perquè la seguretat és molt important i a vegades confonem que diem és que quan parlem de seguretat parlem de policia. Pues sí, parlem de policia, però la seguretat també és poder passejar, caminar pels teus carrers sense tenir por a caure. I és veritat que sempre et diuen bueno, si ha caigut, fiqui una reclamació patrimonial a l'Ajuntament. No va per aquí la cosa. No, hem d'intentar evitar aquestes reclamacions patrimonials, perquè aquestes reclamacions patrimonials que arriben a l'Ajuntament acaben dient, és que senyora, millor vostè no estava mirant atentament per on trepitjava. I això, doncs, la veritat, no és gaire bé acceptable per la ciutadania ni per ningú que consideri que els carrers s'han d'arreglar. Per tant, benvinguda siguin totes aquestes obres, que en Pantiquet feia molta falta, però hi ha encara molts llocs de Mollet que els hi fa falta, i alguns es veuen més, alguns es veuen menys, però jo crec que si volem tenir el Mollet que tots desitgem, doncs hem de prestar una mica més d'atenció a aquestes obres o reparacions que pel temps transcorregut, doncs tot es necessita un manteniment. L'únic que sí que demanem com a grup municipal és que quan se tingui asfaltat un carrer que es faci sencer, perquè fa molt poc ens vam queixar per un sot que havia al carrer Gallecs, van venir, van tapar el foradet, però van tapar el foradet i avui en dia el foradet torna a estar-hi. Per què? Perquè no es va asfaltar el carrer. Es va asfaltar solament aquest trosset per tapar el sot provisionalment. I provisionalment tot el que s'arregla s'acaba arreglant 3 i 4 vegades. Per tant, evitem això, intentem anar pels carrers d'unes tirades més llargues i evitar doncs aquestes possibles caigudes que molts veïns estan tenint.
1: Ah, després també volem comentar que el passat divendres no es va celebrar la festa dels campions i campiones al pavelló de Riera Seca, un acte doncs que es fa també per descongestionar el que és la nit de l'esport, no? Que pujaven tants campions i campiones i després sempre s'allargava molt aquesta festa, i en canvi doncs divendres es va fer doncs a aquestes persones i equips que han estat campions al llarg d'aquesta temporada.
2: La veritat que va ser un acte molt xulo, però també va tenir les seves crítiques. Xulo perquè realment està molt bé, no? Doncs que veguis que quants equips mulletans doncs han tingut una trajectòria, un any espectacular i que es mereixen aquesta distinció. Jo vaig disfrutar moltíssim perquè veus, no?, el potencial d'esportistes que tenim a Mollet, i és veritat que serveix per descongestionar una mica doncs la nit de l'esport, que moltes vegades doncs no llueix perquè tothom no pot estar, i jo crec que va ser un acte molt, molt maco. Però, clar, té un altre vessant, la crítica que vam veure i que vam sentir. Jo estava allà asseguda i anava mirant a tothom, i tothom tenia que tenir un ventall de la calor que allà dintre feia. És que no hi havia cap persona que no estigués ventant-se. Vull dir, esteu ben comentant, no?, i gent que estàvem per allà, perquè deia, ostres, quina llàstima que aquest edifici, el hockey, que ha sigut tan remodelat, que ha quedat supermaco, doncs tinguin que patir doncs aquesta calor allà dintre, i no es busqui també una solució perquè la gent pugui estar bé, perquè allà més que veies la gent que estava mirant, intentant, però que tothom estava llevantant-se perquè no aguantava el calor que feia. Vull dir, això, no sé si va ser el millor lloc per fer aquesta celebració, però si és el millor lloc per fer-la, hem de tenir consciència que també allà s'ha de buscar l'alternativa, la solució, perquè la gent no estigui passant els calors que es va veure en aquell moment, i gràcies que no és que durés molt l'acte, que la gent va començar a sortir corrents. I després també queixes perquè molta gent estava allà i no se sentia pràcticament res. Vull dir, suposo que també la gent estava mentant-se, la gent estava xerrant, la gent tenia ganes de sortir i no se sentia perfectament tot el que s'arribava a dir. Però bueno, dit això, que suposo que l'Ajuntament, o si no, ja ens encarregarem també de demanar-ho al ple, doncs que prengui també aquestes anotacions, que veiem com puguem arreglar totes aquestes queixes, perquè va ser un acte molt xulo, i jo, sobretot, el que m'agradaria fer, que jo vaig fer en el seu moment, és felicitar tots els nostres esportistes, que, i tots els que van guanyar, i els que no han guanyat, però que s'estan esforçant per guanyar, eh? Vull dir, jo crec que tenim un gran potencial aquí a Mollet, i això és una cosa que enriqueix el que és la ciutat, i veure com la gent aposta tant per l'esport, que no solament és salut, sinó és aprendre uns valors que tots parlem d'ells i que són els que serveixen per constituir-te, no? per fer-te persona respectable, de valors i d'esport i de el que és joc en equip, que crec que això és molt maco.
1: I ràpidament ens queden uns 30 segons. Expliques també que hem vist que ja s'ha adjudicat a la constructora que ha de construir els pisos de protecció oficial a davant del Museu Avelló, en aquest tram de solar, doncs que si més no, almenys la Generalitat ja es fa un pas més.
2: Bueno, això sempre és una bona notícia, sí, també ho vaig llegir-ho ahir, no tenia notícies, ho vaig veure ahir als mitjans de comunicació, i benvinguda sigui aquesta notícia. Jo crec que tots estàvem desitjant que la Generalitat ja doncs tret aquest punt de sortida i que puguem veure ja com comença a aixecar-se, no? Jo crec que serà falta, tothom demanem més habitatge, i a veure si d'una vegada per totes puguem començar a tenir aquest habitatge que tothom desitja i que falta fa per tot aquest jovent que es vol independitzar, i per tots aquells no jovents que necessita també una vivenda ja per anar a viure.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Susana, gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dijous.
2: Gràcies, com sempre, a vosaltres per escoltar-me.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück, amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa.

0: Sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
1: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'han entrat gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
3: Com es deies Martínez.
1: Amb el Luca i amb el...
4: David.
1: I quants anys teniu? Que ja ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
4: Jo 8.
1: I tu, Luca?
5: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
5: 4.
1: De 4. I tu, David, què has acabat?
6: Tercer i faré 4.
1: D'acord. I ara ja esteu de vacances, eh?
6: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
6: Sí.
1: Que en sap molt, teniu molta sort.
6: Sí.
1: No, és una mare que en sapigui tant.
6: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
6: Pues...
5: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
6: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces d'aquest... dolces, o sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria, pues les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
6: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també bé, doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, eh? I també doncs m'agradaria parlar de, sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha pressió o no hi ha pressió a casa, i ara potser me l'estic jugant molt, perquè igual jo penso que no, però ell sí, però bueno, que ens expliquin. El Luca ha començat dient el seu menjar preferit,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè t'hem sentit dient que... Quin és el teu menjar preferit, Luca?
5: Els macarrons.
1: Els macarrons. Com? Perquè hi ha moltes maneres de fer-los, els macarrons.
2: Com?
1: Què porten els macarrons que t'agraden molt?
5: Tomata. Tomata.
1: I què? Ah, molt bé.
2: Què més, Luca?
6: Potser carn.
2: Després te preguntem a tu, vale, David?
5: Carn.
2: I què més hi poses? Que tu fas macarrons. Què talles per fer els macarrons? Te'n recordes? No?
5: Pebrot.
2: Pebrot, potser.
1: Ah, que bo.
2: I ceba. Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
6: No sé, és molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Per què? En tens molts?
6: Sí, tinc... però diré 3.
1: Vinga, va, quins 3?
6: El enciam, les hamburgueses de salmó i els macarrons.
2: Molt bé.
1: Els macarrons també igual amb...
6: No, amb mi...
1: Sí.
6: Bueno, els raviolis.
2: Els raviolis.
1: Ah, que bons. I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
6: Sí.
1: La feu vosaltres, l'hamburguesa.

0: hamburguesa de salmó.
1: Sí.
0: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
2: I és més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
1: Sí, cuineu perquè... molt, ai. Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
2: Això me n'acabo d'enterar.
0: O sigui, això és magnífic. Sí, quan esteu avorrits, us poseu a cuinar.
1: Sí. Sí?
0: I què cuines, Luca? David, quan estàs avorrit, què et ve de gust cuinar?
1: A vegades... Per exemple, si estic per esmorzar amb alguna magdalena...
2: Explica aquesta magdalena que cuines, perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet, perquè l'ha fet el David.
0: Com no
2: per...
0: em diguis.
2: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
1: Sí.
2: Vinga, explica-la, que així...
1: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Mm? Depèn de les persones que mengin, els ous és un per cada persona. Mm-hmm. I les cullerades d'avena crec que eren 5
2: molt bé.
1: Per cada persona.
2: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena...
1: Han llevat,
2: sí.
1: Plàtan, que és el mateix, cada més persones més plàtans.
2: És un plàtan per persona?
1: Sí.
2: Sí? I llavors què fem amb això?
1: I les cullerades de llevat crec que també, no?
2: Una cullerada petita per persona?
1: Sí.
2: Sí, molt bé.
1: I també...
2: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
1: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
2: Sí.
1: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan m'avorreixo...
2: Però espera un moment, tortita. David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
1: Els triturem.
2: Els triturem amb com?
1: Sí, amb una batidora.
2: Molt bé.
1: I després ho posem al microondes.
0: Vale. Quant rato? Un minutet?
1: Sí, un minut.
2: Un minut?
1: Més? Sí. No, un minut, sí, perquè ho tenim que partir, sí.
2: Dos minuts i mig.
1: No, un minut.
2: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem dos minuts i mig, perquè se faci bé la magdalena.
1: Sí? Jo no, jo ho poso un minut i es fa?
2: Ah, bueno, doncs mira. Ja deia jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama.
1: No, a vegades no.
2: A vegades no, ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més trituradets, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
1: Sí.
2: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors això...
1: Però costa més.
2: Costa més, clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar i el Luca també. El Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
0: Escolta, que té 3 anys, ja sí. Ho farà, diguéssim, sí. De fer-te l'esmorzar.
2: Sí.
0: Que, i algun dia li prepares l'esmorzar a la mama, Luca? Ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
2: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
1: No,
2: sí.
1: El sopar a vegades
2: sí,
1: a
2: Luca...
1: mi me'l prepara les pizzes.
2: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
0: Espera, perquè Luca ha dit abans, el David ha dit abans que si no és magdalenes són tortites.
1: Sí.
0: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia de la teva mare, ja l'he feta i és boníssima. Però ara m'apunto les tortites, com les fas?
1: Pues li poso llet. La llet pot ser de vaca o d'avena.
2: Uh-huh.
1: També li poso farina. I, és que fa molt que no les faig.
2: I ou. Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal,
1: sí.
2: I llevat.
1: Sí.
2: I això ho triturem, no?
1: Sí, i després posem a la paella, ho estenem una miqueta. Mm. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
2: Molt bé.
0: Fantàstic.
2: Molt bé.
0: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
1: Sí, pizza, també M'agrada les hamburgueses de salmó.
2: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
0: Bé, que és un top, eh? Un top de la delícia.
2: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults que es va quedar a casa i ara doncs, és una menjada que sovint fem.
1: També les fajitas.
3: Mami.
2: Ah, sí.
1: Les fajitas. La pizza, i ara es va dir... Us explicaré la recepta.
0: De què? De les fajitas?
1: Primer començarem des de la pizza.
0: Ah, d'acord.
1: Amb la pizza hi posem... podem fer la massa o la podem comprar, però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar més ràpid.
2: Sí. Clar, la comprem la massa feta i després sí. A sobre hi posem els ingredients. I això sí que és algo que el Luca també fa.
1: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano...
2: I després hi posem o tonyina, o pernil...
1: Sí, pernil, també de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat.
2: Mm. Pernil dolç o pernil salat?
0: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes, perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No ratllat.
2: Això és els... saps què?
1: Sí, i posem... posem a vegades, no sé com se diu, la mozzarella, crec.
2: Mozzarella.
0: Ai, que mozzarella.
2: A la base, no?
1: Sí.
2: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
1: El ratllem nosaltres.
0: El ratllem ja directament. Exacte. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
1: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
2: Sí.
1: I les fajitas...
2: I les fajitas...
1: Comprem també la base.
2: Comprem les truites.
0: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això? Venga. De les fajites? I ens quedem així, eh?
2: Sí?
0: Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Eh? Sí?
2: Jo crec que el proper dia ja, Pili, jo no vinc.
0: Ja no cal. Fins després.
2: Adéu, adéu, adéu.
0: Bon estiu.
2: Adéu. Bon estiu.
0: Adéu.
4: Continguts en xarxa.

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a 4:00 PM.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol inici que pugui tornar a haver.
1: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
5: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
5: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
1: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
5: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
1: Els esports, Toni Castro. Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
7: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Donat, Gavà o Navarcles, tot i que cap foc està actiu ara mateix. L'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
3: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
8: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
3: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
8: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
1: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
1: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
5: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
10: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort, diguem-ne, es va parar just allà.
1: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
12: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
11: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la serra de Montsant i l'espai natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
13: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels volts de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
14: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà. I com a gran novetat, en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
13: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any, que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts. El seu principal rival, els de Carles Puigdemont, perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
15: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
5: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
1: Tornem a Catalunya, l'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o que poden venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
1: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
5: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
20: La Barcelona té una geologia a un subsol bastant heterogeni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
5: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
1: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
5: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
21: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
5: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
0: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
4: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
0: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
22: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
22: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
22: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
24: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
23: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Per la seva veu escardada i potent, va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patri Guija, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara haurem de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: That's why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessada en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Sabies que...
17: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat a sobre el disc a l'hora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat, i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada, i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues, com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com ràdio edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
18: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
19: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
20: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
21: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
20: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
20: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma Autònoma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
20: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
0: Al control de so i d'Anim Libal López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
2: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és d'extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
16: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
2: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
16: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
2: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
22: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
20: Pere Roquer, president d'Assaja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
23: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
20: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
3: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
5: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà. I com a gran novetat, en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
5: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
7: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
21: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident
24: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
10: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
9: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
20: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Els pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
14: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o que poden venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
13: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Són 3:15. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
20: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants de

0: catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
3: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
4: El que hem fet és que hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
3: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
1: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
1: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
1: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
5: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
2: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un

0: gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
1: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
0: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant anglesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, a la Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que farem en aquesta jornada. Ja sabeu, els que sou seguidors del programa, que sempre comencem amb un tastet informatiu. En el dia d'avui ens l'aproparà el nostre company, en Joel Gascón. Avui hem convidat amb una persona, doncs, propietària de la floristeria Arques de la nostra ciutat, l'Eva Arques, que ens ve doncs, precisament a parlar de la seva participació en un concurs estatal al millor artesà florista que tenia lloc a finals del passat mes de juny a Salamanca, i tot i que no va resultar guanyadora, sí que volem parlar amb l'Eva de com ha anat, com ha estat aquesta experiència, així que la tindrem aquí als estudis de Ràdio Mollet. Després tindrem a l'espai de música a l'estiu a Mollet del Vallès, que compartim amb el jove molletà Ferran, en Ferran Alfaro, que ens ve a parlar del concert de l'Orgull i també, de, com no, del Mollet Music Week, que tots doncs, ja estem comptant els dies, perquè efectivament dimarts que ve, dia 14, arrenca ja aquest festival també de música en viu i gratuït en directe al Parc de Calestrada. En parlarem amb el Ferran. Després tindrem l'agenda d'activitats des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent, i també a l'espai del Va de Lletra compartit amb el llibreter en Carles Penya, propietari de la llibreria L'Illa de la nostra ciutat. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem pel dia d'avui?
1: Doncs avui destaquem que ja hi ha una constructora adjudicada per construir els 32 pisos de protecció oficial previstos al carrer Berenguer III de Mollet. Es tracta de l'agrupació empresarial Visorenco Pisa Habitatges, que doncs, serà encarregada de construir, com dèiem, aquests 32 pisos de protecció oficial de lloguer assequible previstos en aquest solar. Una adjudicació que es feia dimarts, la feia l'Agència d'Habitatge de Catalunya en el marc de la primera convocatòria de reserva pública de solars impulsada per la Generalitat. La regidora de promoció d'habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Vanina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.
2: Estem contents, això va ser just ahir, està tot molt, molt, molt fresc i doncs ara continuar avançant en com s'ha d'esdevenir, quan comencen les obres, etc. Massa més informació ara mateix no puc donar perquè doncs nosaltres, com sabeu, vam fer aquesta delegació de gestió de la licitació a la Generalitat.
1: Així doncs, aquests 32 pisos donaran una sortida a l'emergència habitacional que hi ha a la ciutat.
0: Dies.
1: Després també que comentem doncs, que el ciclista de Mollet del Vallès, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes, ho feia a casa. El de Mollet va completar una gran actuació. La categoria classe 2 ha aconseguit la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món. Pizarro només va ser superat pel campió, l'eslovac William Todd i pel britànic James Nursau, confirmant com un dels grans protagonistes catalans del campionat. En declaracions a Ràdio Mollet, Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
3: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els dos passats van ser a Itàlia, aquest és a dues proves, que va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
1: Pizarro ha destacat que el que més va patir va ser amb la segona volta del circuit perquè ja venia cansat de donar-ho tot en el primer tram i les pujades el van afectar. Recordem doncs, que té 18 anys, que està practicant aquesta disciplina des dels 4, que fins i tot va arribar a compaginar-lo amb el futbol sala, però es va decidir pel bike trial perquè, de fet, doncs, a mesura que s'han fent gran, diu que hagués estat impossible compaginar-ho amb la duresa i temps que hi dedica els entrenaments entre setmana. Ara la propera competició del Mollet, com hem escoltat, serà a Itàlia, concretament el 8 d'agost al Pete, on tornarà a competir en una prova del Mundial de Bike Trial.
0: La veritat és que darrerament allò estem destacant allò proeses, no?, de joves molletans en disciplines que potser no són tan conegudes, no? Feia uns dies també parlàvem de Doma amb la Carla, que també havia triomfat, i avui doncs parlem allò del Bike Trial. És a dir que molt bé, felicitats des d'aquests micròfons. Molt bé, Joel, parlant de joves, avui crec que vas a veure els que han tret millor notes, no?
1: Sí, avui ens han reunit a tots i veurem on si fa aquesta benvinguda, així més no, felicitació grupal de les millors notes de selectivitat, i no només selectivitat, sinó també doncs, de cicles, etc, que hi ha hagut aquí a la ciutat.
0: Molt bé, Joel, doncs gràcies per la informació. Més, ja sabeu, a partir de la una, l'informatiu Mollet al dia.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una jornada gairebé calcada a la d'ahir, sí, de casa, amb 1 o 2 graus menys de temperatura, però és que estem tan amunt que no se sentirà gaire aquesta davallada de la tarda, sobretot perquè tornarem a tenir temperatures de 39, 40, 41 graus a la Ribera d'Ebre, al Segrià, en general a gran part del Pla de Lleida, i també al voltant dels 40 graus cap a l'interior gironí, al igual que al prelitoral de Barcelona. Per tant, un ambient extremadament calorós, amb pocs núvols, i aquesta tarda amb alguna tempesta, que tindrem bàsicament cap al Pirineu lleidatà, arribant fins al Ripollès, fins a la Cerdanya o l'Alt Berguedà. També avançat al vespre, alguna gotellada amb ventades arribarà a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: A finals del passat mes de juny, des de Ràdio Mollet ens feien ressò de que una persona, allò amb comerç aquí a la nostra ciutat, concretament la floristeria Eva Arques de la nostra ciutat, allà al mercat municipal, participava en un certamen de nivell estatal, concretament el millor artesà florista. I, clar, doncs vam anar fent seguiment i, tot i que la propietària de la floristeria Eva Arques, que és la Eva, doncs no va resultar doncs guanyadora d'aquest certamen, sí que volíem saber com es viu aquesta experiència. I és per això que, passat uns dies, l'hem dit: Aida, per què no t'apropes als micròfons de Ràdio Mollet aquí als estudis? I la tenim aquí amb nosaltres. Benvinguda.
1: Hola, bon dia, bona tarda i bona nit.
0: Molt bé. Perquè, clar, evidentment, d'aquest programa es genera un podcast, ho ha fet molt bé la Eva, perquè la gent després pot escoltar el programa a l'hora que vulgui, des d'allà on sigui. Vull dir que molt bé, molt bon dia en general, dia complert les 24 hores. Eva, volem saber com va anar, no?, i com és aquesta participació en un certamen de caràcter estatal. Crec que no era pas la primera vegada que participaves.
1: No, era la segona vegada, el primer any va ser el 2024. Va ser tot molt sorprenent, va ser una experiència, una aventura fantàstica. Vaig conèixer molts companys i va ser algo que mai oblidaré. Mm-hmm. Sí, va ser molt, molt, molt xulo.
0: És a dir, va ser molt xulo el 2024, que crec que vas quedar cinquena finalista, i ha estat molt xulo també aquesta viscuda el 2026?
1: Sí, ha sigut molt diferent, perquè encara que hagués sigut el MAF, millor artesà florista d'Espanya, es va crear un ambient molt, molt, molt xulo entre nosaltres. Vam estar units des del primer dia que ens anàvem unint tots els mafers, que es diuen així, i des de llavors tots anàvem units, no?, i ens anàvem ajudant uns amb els altres. Vull dir que va ser una aventura fantàstica també, però va ser molt diferent. Arrel del 10è aniversari del MAF, era tot molt especial, no? Eren proves diferents d'altres MAF, no?, que es van unir amb aquest 10è aniversari.
0: Quines proves vau haver de fer? Crec que hi havia un ram, no?
1: No, hi havia proves de tot. Hi havia pues, rams individuals, feines amb grup, feines a cegues. Cegues vol dir que el jurat no estava allà. Sí que en el moment que tu estaves fent la prova, te posaven el nom, però una vegada havies acabat, el teu nom te'l treien i posaven un codi, i els jutjats tenien que votar sobre aquell codi. O sigui, que ells tampoc sabien realment de qui era
0: aquell muntatge, no? Sí. Aquell muntatge floral.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, i què és el que et porta a participar en un certamen d'aquestes característiques? Perquè m'imagino, et presentes tu o et seleccionen? Com...
1: Bueno, en aquest en concret, el MAF, millor artesà florista d'Espanya, et fan fer un currículum molt concret del que és a nivell personal teu florístic, no? Llavors suposo que ells deuen pues, descartar o t'agafen o no t'agafen, i així va.
0: I en aquests, crec que eren uns 16 persones o
1: no,
0: més,
1: 18,
0: no?
1: 18. Normalment persones. Agafaven 21, però aquest any van agafar 18. No sabem
0: aquest any ha estat diferent.
1: Sí, ha estat diferent.
0: Sí, sí. I quan dius, bé, van valorant, et fan fer diferents proves, tu abans de la prova has de dir, escolta'm, necessitaré aquest tipus de flor per la composició que vull fer, o te l'has de dur tu?
1: No. Allà hi ha un aparador floral de tot tipus de flor, de verds, de tal, no? Et donen... Bé, a veure, les proves consten de que tots estiguem allà, tant jurat, organització, tant màfers, i et donen un sobre tancat. Alhora, tots l'obrim al mateix moment, i hi ha una sola persona, en aquest cas l'Antonio Martínez, que és el que llegeix amb nosaltres tot el que s'ha de fer la prova. Et diuen doncs, els minuts que has de recollir la flor, els minuts que tens per preparar-la.
0: I això és com un Masterchef.
1: Sí, sí, pensant, és igual. És igual com Masterchef.
0: Per posar jo un símil, segur que molta gent, no? Doncs, és un programa de televisió que té molta audiència, doncs igual ho veiem, no?, més clarament.
1: Sí, sí, és un Masterchef total de
0: timings,
1: de
0: no?
1: De flors. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Mhm. Sí.
0: Què és el que et dona a l'haver participat? És a dir, més enllà de l'experiència. No sé si hi ha com una mena de reconeixement, també.
1: A nivell personal, sí. Perquè, bueno, jo tots els concursos que he anat fent és des de que vaig començar, que tenia 18 anys, tinc 54, ja ho portava dins, no? Que volia cavar més i cavar més perquè m'aportava molt, no? És una cosa que ho portes a dins i és a nivell personal i cada vegada vols avançar més, no? Això no vol dir que guanyis o perdis, siguis millor o pitjor. És en el moment que potser, doncs, en aquell moment que et donen la prova o et fan fer alguna cosa, tu no estàs al 100% per lo que sigui. Però, torno a repetir, això no és, vol dir que el que hagi guanyat sigui millor o pitjor que tu, o que tu hagis perdut sigui millor o pitjor que tu. És un repte personal i jo crec que, no sé...
0: Tu vas quedar satisfeta?
1: Sí, molt, molt. Sí. I em vaig endur amistats increïbles. Sí.
0: Et va agradar el que va ser guanyador?
1: Bueno, ni em va agradar ni em va deixar agradar. Sé i reconec que ell... va fer
0: crec
1: feines
0: que
1: millors.
0: És un florista de Alacant, no?
1: Sí, sí. Ell va ser, doncs, en aquell cas, millor que jo,
0: que
1: o millor que tothom, no? Vull dir,
0: o això ho va valorar el jurat.
1: Sí, clar.
0: De vegades, bueno. No? Sí. Per gustos, colors, diuen.
1: Bueno, vull dir, aviam, tu estàs allà i fas el mateix que ell. Potser ell té un altre criteri de fer-ho, tu tens un altre, hi ha jutges diferents, que potser des d'un punt de vista ells puntuen una cosa, tu et puntuen una altra, millor que ell, o... no sé, així va, no? No, és que tampoc sabem, no?
0: Perquè tu, Eva, a l'hora de fer una composició, quin tipus de flor t'agrada més i quins colors? Perquè això, doncs, també defineix molt, no?, a la persona.
1: Sí, no...
0: No sé si tu, quan et venen a la botiga i et diuen, mira, doncs vull un ram per regalar, i tu comences a fer qüestionari, però per qui és la persona? Quina edat té? És home? És dona? No?
1: Sí, no, a veure, no hi ha flors que sigui de cementiri i no hi ha flors que sigui de casament. És a dir, jo personalitzo molt els rams quan em ve una persona i per qui és, no? Li pregunto quins colors li agraden i tal. Llavors ja ens anem una mica personalitzant a la persona que va indicada al ram, no? No tinc flor preferida i no tinc colors preferits. Això va en el moment i el dia, no? Perquè hi ha un dia que et despertes i dius, avui faré rams rosats, no? I l'endemà et despertes i fas una diversitat de colors impressionants, no? Que dius, ostres, esto es lo que no yo no volia, no? I et surt al revés, no sé. Sí, sí, fem... Som així, de fantàstics, els floristes.
0: Portes més de 30 anys sí. En aquest món. Sí. Què és el que et sedueix? De les flors. De fet, l'Eva ens ha dit, l'any passat no em vaig presentar al concurs perquè estava muntant precisament, no?, la botiga aquí a Mollet del Vallès.
1: Sí.
0: No sé, explica'ns què és el que et sedueix de les flors. No sé si sempre has treballat en botigues, si has treballat allò, doncs...
1: Sí, no, jo sempre he treballat en florística. El que passa que, bueno, he tingut moments que... hi han coses a dins del món florístic que quan treballes per altres... no sabem el per què. Sí que et deixen fer segons quines coses, però a nivell...
0: creatiu, potser.
1: Has de seguir la línia d'aquella floristeria. No pots anar-te'n de les teves maneres i les teves formes de fer, no? Què em sedueix? És que, no sé, és molt difícil d'explicar, no? És deixar-te anar. És com si pintessis un quadre, igual, però amb flor real, no? És diferent, és art, no sé com dir-ho. És que has d'estar dins per saber-ho, no? És plasmar el que et diuen amb un ram o una composició. És satisfacció personal quan la persona ve a buscar el ram, per exemple, sí, no? I et crea una satisfacció que dius, ostres, uau, no? I això és el que et comporta en el món de la flor, sí.
0: En aquests certàmens dius, bé, m'emporto l'experiència personal, m'emporto moltes molt bones amistats. No sé si hi ha alguna cosa que et grinyola, jo de dir, ai, això no m'ha acabat de fer el pes, perquè sempre, no?, en aquestes...
1: Bueno, sempre hi ha la part positiva, la part negativa,
0: aquí va,
1: no?
0: Clar.
1: És que no puc parlar res negatiu perquè és que ho vaig viure tan intensament i tan... tan guapo tot que no tinc...
0: Cap no, queixa.
1: No. Uh-huh. Que va a Interflora, que és
0: l'empresa organitzadora.
1: Sí, és una empresa que mundialment crea tot tipus de... Bé, ells el que fan és, a nivell mundial, enviant rams a nivell de 150 o més països perquè arribin les flors a X puestos, no? I aquesta gent són els que ha organitzat el MAF. És impressionant. És que no tinc paraules, no?, del que fan aquesta gent. És superguai, no sé.
0: Interflora ho fa a nivell de floristeries, a nivell de municipis hi ha el Viles Florides. No sé si saps que Mollet del Vallès forma part i que a més té reconeixement. Què et sembla que les ciutats també es manifestin, no? No sé si estèticament, també a nivell mediambiental, i que tinguin cura del que és l'espai verd, però també amb flor, evidentment.
1: Home, a veure, jo... Tot el que estigui envoltat de flor i planta, món de la natura, porta molta calma, molta pau, no? I mentalment, quan nosaltres, per exemple, en aquest cas vosaltres teniu la paret pintada de vermell o granate, quan girem la ment en un altre lloc i veiem aquell verd, aquella frescor, aquells colors tan vius, intensos, que estan plantats a tot arreu... Et crea pau, no? No sé, a mi m'agradaria que hi hagués
0: més. El verd el tenim fora, que no s'ha fixat la Eva, però tenim el verd allò de tonalitat pistatxo, que diem nosaltres, el tenim fora. Escolta'm una cosa, hi ha tendències, m'imagino, també, no?, en l'àmbit de la floristeria. No sé si en aquests moments dius, bé, ara el que s'emporta, allò... per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, doncs mira, és època d'aniversaris, no sé.
1: No, a veure, tot l'any hi ha aniversaris, hi ha sants, hi ha coses per oferir. A veure, sí, tenim unes èpoques molt senyalades, com és el Sant Valentí, el Sant Jordi, el Dia de la Mare, Tots Sants, el Nadal... però, bueno, hi ha casaments també, batejos, comunions, tot això està ara ja a l'ordre del dia durant tot l'any. Vull dir, ja no és... només la primavera es fan casaments o hi ha batejos o hi ha... No. És durant tot
0: l'any.
1: Però
0: si ara anem a la teva floristeria,
1: sí,
0: ja tu ens diries, bé, per aquesta època de l'any també m'imagino que les flors també deuen patir, no?, amb aquesta calor que estem patint tots.
1: Totes les flors pateixen. Vull dir, jo ara mateix no tinc cap flor posada fora perquè és que amb la calor que fa no aguantaria ni dos minuts. Llavors, clar, i ja els dic als clients, no? Dic, bueno, si voleu flor, dic, no us preocupeu, tinc la càmera plena de flor. Dic, jo us aniré traient i les anirem veient, dic, a veure quines voleu, no? La flor que ara s'aporta molt és el girassol, la rosa segueix estant a l'ordre del dia, l'astromèlia, l'isiàntum, el crisantem, margarita, les margarites, les gerberes, les peònies... les cales i els tulipans ja s'estan anant fins l'any que ve. Però sí, tenim una varietat de flor impressionant. Uh-huh. Sí.
0: I escolta'm una cosa, quin és el repte que et planteges de futur? És a dir, estar al capdavant de la botiga, evidentment, allò que funcioni, doncs és un negoci amb la qual cosa l'Eva, doncs la tenim ara ja al capdavant. Però no sé si tens, més enllà d'aquests concursos, estava pensant que al mes de juny també es fan les festes del Corpus, aquí a Mollet del Vallès també. No sé si has participat en alguna ocasió.
1: No, però bueno, espero que algun dia algú m'ofereixi per dir que tenim el Corpus, vols col·laborar i tal? I pues me tiro a la piscina, clar. Jo sempre
0: disposada a fer coses noves.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Hi ha molts certàmens, aquest és a nivell estatal, però no sé si a nivell de Catalunya també hi ha algun tipus de certàmen que...
1: Bueno, és nacional, sí, L'últim que vaig guanyar, que era la tercera, iba a la vencida, perquè ho hem dir-ho, i era el de Nadal de les Merques, i el novembre el vaig guanyar, ja era...
0: Molt bé, és a dir que...
1: Ara per ara, pues, jo que jo sàpiga, només hi ha aquest, no sé si se seguirà fent o no, no ho sé, perquè, bueno, jo suposo que sí, perquè això és un clàssic de les Merques, però...
0: Perquè per tu, Eva, participar en aquests certàmens és com posar-te a prova?
1: Sí.
0: No sé si és com un esportista, no? Allò de dir, em preparo durant tot l'any, però si després no competeixo, no? És com si no tingués massa sentit, no? Estar entrenant. No sé si a tu et passa una cosa similar.
1: No es tracta d'entrenar ni de... Es tracta de no oblidar tot el que has anat aprenent al llarg de la teva vida a florístic, no? Perquè és que tot això és el que jo et deia abans, és el que comporta a anar avançant en concursos i et poses tu mateixa a prova de dir, bueno, això ho he après, ho plasmo en les composicions, en els rams, per el dia de demà, pues, anar seguint la meva línia, no? Però, bueno, és que jo ho veig així, no...
0: Eva, per cert, en quina posició vas quedar?
1: Que jo sàpiga, i de tots els components dels Mafers, que quan ens va arribar, que va ser el dilluns, ens va arribar totes les notificacions de puntuacions i tal, va haver-hi persones que ho van mirar ràpid. Si no m'equivoco i no vull posar la mà al foc, vaig quedar sisena, que no està malament.
0: Està molt bé.
1: A part d'això, vull dir, ja
0: hi ha alguna de les proves que et valoressin més, allò que diguessis, mira, aquesta me la van valorar, allò...
1: És que hi ha de tot, hi ha alts i baixos, no? Vull dir, hi ha gent que va pujar molt i de cop i volta va baixar molt. No, m'ho tinc que mirar molt més bé en calma. Però jo sé que la primera prova anava molt nerviosa, molt. O sigui, no sabia ni per on començar. Però bueno, vaig acabar-ho bé, i perquè a la meitat dels minuts se'm va desplaçar una peça, i com que allà hi ha un rellotge, doncs et van cantant també els minuts que ens queden, no? Vaig tindre que córrer moltíssim per almenys acabar-ho, no? Per dir, bueno, uau, ho he acabat. Però sé que aquesta primera prova vaig patir una mica. Llavors, això potser és el que em va fer baixar una micona de punts.
0: Sí, igualment, allò, si ha estat això una sisena posició... Tot i això, jo crec que quan ja et seleccionen, hi ha aquesta satisfacció de dir, escolta'm, ja m'han seleccionat, és ja que... és un premi, no?
1: És que només estar als 18 millors floristes d'Espanya allà concursant ja és un premi. Per mi és gala, no sé, és fantàstic estar allà.
0: Doncs Eva, jo crec que un trosset ens en podem sentir també nostre, de Mollet del Vallès, no? Que una persona amb negoci aquí a casa nostra, com és la Eva Arques, doncs ja sabeu, la floristeria del mercat municipal, doncs ha estat representant en mesura també de Mollet del Vallès, i escolta'm, amb molt bona puntuació, i nosaltres contents de que hagi estat així.
1: Pues ha sigut un plaer vindre i fer-vos una mica de 5 cèntims el que ha sigut aquest concurs i que hagi estat aquí amb vosaltres.
0: A nosaltres ens ha encantat, així que anirem seguint a la Eva, a veure quines són les següents reptes que es planteja. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

francès. Si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'em, t'ho dic, però ja ho saps. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'em i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi.

Jo tem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem, i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, t'ho estalvio dir.

0: Arriba l'espai en què us parlem de música. De fet, no ho fem nosaltres, ho fa el Ferran. És un jove d'aquí de Mollet, li agrada la música i li agrada anar de concert. De fet, la setmana passada, que ens parlava dels Mollet Music Week, però que també ens recordava l'actuació del Gerard Tornet en la Festa de l'Orgull d'aquí de Mollet del Vallès, ell ens va dir que aniria, així que començarem aquest espai fent una miqueta allò de que ens faci un apunt. Benvingut, Ferran, com estem?
1: Bon dia a tothom, molt
0: bon
1: bé.
0: Bon dia. Escolta'm, m'has dit, vaig arribar una mica tard, però molt bé el Gerard, em va agradar, eh?
1: Sí, la veritat que, bueno, ja com dèiem, dissabte es va celebrar el Parc de Can Mulà, Mollet amb Orgull, i vam tindre l'actuació d'en Gerard Tornet, que ja qui no el conegui, doncs és un ex-concursant del programa d'Eufòria, i la veritat que molt bé. Sí, vaig arribar una mica tard, però el que vaig veure em va agradar molt. Va cantar un parell de cançons inèdites seves, però que sonaven molt bé. I també va fer versions de cançons populars, com La Revolució Sexual o A Quien Importa. I l'ambient a Can Mulà, la veritat que era, la veritat que era un ambient màgic, perquè el públic estava molt entregat a en Gerard, estaven els seus amics, també el públic ho va dir. Fins i tot va apujar un dels seus companys d'Eufòria i van cantar una cançó junts.
0: Ah, molt bé, no? És a dir, que tingués aquest suport també d'un ex-concursant.
1: Sí, sí, i jo crec que el Gerard li espera un bon futur, perquè a mi em va agradar molt, i amb les amigues que estava jo també, també ens va agradar bastant.
0: Doncs el seguirem, eh? El seguirem, sí, sí, a veure com evoluciona la seva carrera musical. De fet, és el primer, ha estat el seu primer concert,
1: sí, sí,
0: en solitari. Vull dir que això ho haurà de posar sempre en el seu currículum, eh? La meva primera estrena com a solista va ser a Mollet del Vallès, al Parc de Can Mulà, a la Festa de Mollet amb Orgull.
1: Sí.
0: Molt bé. Tenim allò l'opinió del crític musical, el Ferran, però ara sí, estem tots allò ja comptant els dies,
1: sí,
0: que falten
1: perquè,
0: pel Mollet Music Week.
1: Perquè en una setmana ja portarem la meitat de les actuacions.
0: Sí.
1: I per això l'altre dia vam poder tindre una petita entrevista amb el guitarrista del grup infantil, que actuaran dimarts 14 de juliol en Bauca.
0: Sí.
1: I vam poder parlar amb el Pemi, el guitarrista, i sí que...
0: Primer anem a escoltar una miqueta allò de què estem parlant, allò, el Mollet Music Week arrenca la setmana vinent, el dimarts, és a dir, que ens queden allò 5 dies perquè arribi, i començarà amb aquest concert adreçat més a un públic familiar, és a dir, grans i menuts, i podeu gaudir. Sonen Bauca i sonen així.

0: Que guai, no? Això d'estic content de veure't, sí. M'agrada la tonada.
1: Sonen bastant bé. I, bueno, com dèiem, vam parlar amb el Pemi, així que escoltem l'entrevista, no?
0: Doncs sí, i tant, ganes de sentir.
1: Bon dia, Pemi, estem aquí a Ràdio Mollet, preparant per al vostre concert de dimarts. Amb ganes?
2: Amb moltíssimes ganes, sempre. Vindrem aquí amb el format gros, amb el de format de 15 són 15, i farem ballar i cantar tothom.
1: Doncs primer per començar, perquè potser hi ha gent de Mollet que no us coneix, com va sorgir el grup d'en Bauca?
2: Doncs en Bauca, mira, aquest setembre farem 18 anys, és a dir, portem un llarg recorregut ja a l'esquena, i vam sortir a l'Esplai de Molins de Rei, a l'Esplai de Grupa. I tot va sorgir doncs, perquè en aquella època érem monitors, ara actualment només quedem el Magí i jo, i volíem fer una festa doncs, per tots els infants de l'esplai, no teníem diners, vull dir que és una cosa que en els esplais s'acostuma a passar, i ens vam mirar amb l'assemblea i vam dir, home, tu toques la guitarra, tu la bateria, tu no sé què, i si preparem doncs, una activitat, una dinàmica per fer-ho, i va anar superbé, ens ho vam passar superbé, tothom també supercontent de tot, i a partir d'aquí doncs vam començar ja a fer més concerts, a fer una mica de boca a orella, i tot això va esdevenir el que avui en dia és en Bauca.
1: I, o sigui, dius que de la formació original només quedeu dos, o sigui, no han anat canviant els integrants?
2: Sí, és a dir, vam començar amb, bueno, el primer concert eren molts, en aquella època, ja et dic, com que també era un concert doncs, sense cap mena d'ànim de lucre i per passar-nos-ho bé, i doncs, no sé quanta gent hauríem ser, potser 10 persones a l'escenari, i a partir d'aquí doncs, els que ens vam voler com professionalitzar una miqueta, en aquella època doncs, ens vam quedar, i per qüestions de la vida, no? Dedicar-se a la música no és un sector fàcil, doncs la gent anava doncs, quedant-se al costat, dic al costat perquè la sort que tenim en Bauca és que més o menys tothom que ha passat per en Bauca li guarda un carinyo, un afecte en el projecte i sempre doncs amb o sense fills, sempre estan per allà pendents del que fem i ens de vegades si tenim un grup de WhatsApp com a curiositat que es diu Consell de Savis amb tota la gent que ha anat passant i alguna vegada si tenim algun dubte o encara que sigui de coses de disc, no? Quin nom de disc creieu que us agrada més, aquest o aquest? Doncs aquest, va, doncs vinga, doncs, no? Els fem servir com a agents, no?, que ens donin un cop de mà perquè tot vagi endavant.
1: Encara mantenim el contacte.
2: Exacte, sí.
1: I aquest nom d'en Bauca, d'on surt per anomenar el grup així?
2: Ostres, doncs mira, en aquella època va passar, no sé si recordeu, la frase mítica del Joan Laporta, que va dir que no nos embauquen, no? Llavors, doncs amb això, amb unes reunions que estàvem fent en aquell moment, doncs va sortir això, que no embauquin no sé què, i ostres, i si a partir d'aquí, si ens embauquem, no? Podem utilitzar el nom d'embaucar, no? D'encerronar a la gent, i en aquella època era embauca ton àvia, o sigui, la idea era doncs, que podem embaucar tothom, inclús les àvies dels més petits, no? Perquè vinguin als concerts, i com que, o sigui, ho vam escriure així malament, com perquè si fos com un nom doncs així més exòtic, per dir-ho així, però ho vam acabar sintetitzant amb en Bauca, que ja era prou, però, o sigui, era un lema prou concís, doncs.
1: Sí, sí, és una paraula de la que te'n recordes. I mirant enrere, quin és el moment que més t'ha marcat des que vau començar el projecte?
2: Hòstia, doncs ara mateix em poso en un compromís, no? Però jo crec que un dels moments que recordarem tots com a Bauca va ser el Covid, perquè ens va deixar una mica d'incertesa de com evolucionàvem com a grup, no? I per sort van sortir, o sigui, sempre allò que dius, o aprens a renovar-te, no? O morir, no? Doncs nosaltres en aquell moment vam acabar fent un curtmetratge que es diu En Bauca i el Fantasma Bugú, que el tenim penjat a YouTube.
1: I aneu a veure?
2: En traiem un record molt positiu, no? Un moment així molt tràgic per moltes coses, no? I un record molt positiu doncs, perquè va sortir un projecte molt engrescador, ens va fer créixer tots molt perquè també vam tenir la sort doncs, de tenir doncs, directors que ens van dirigir molt bé i bueno, a nivell personal doncs, com molt bé.
1: Dels 18 anys de carrera que estem parlant, si tinguessis que escollir una cançó que t'agradi a tu o la que més t'agradi tocar als concerts, quina escolliries?
2: Mira, te'n diria dues. Jo crec que la cançó que em fa més gràcia com per definir en Bauca seria el Drag Queen, perquè és una cançó doncs, que que surt des dels inicis d'en Bauca, no? És a dir, gairebé deu tenir aquests 18 anys de trajectòria. A més té com un recurs d'animació i no podem oblidar doncs, que la música familiar d'ara ha begut molts anys, bueno, ha begut, neix, no? Evoluciona d'aquesta tradició de l'animació infantil, no? Que ara s'ha convertit en concert familiar. I a més és una cançó molt boja i molt canyera, que jo crec que també l'essència d'en Bauca, no? És... Ja parlem d'això, de deixar-se anar, de ser una mica el burro, de passar-nos-ho bé amb junts, no? Sense cap mena de complexa, i crec que pot definir bé com el que seria en Bauca. I una cançó que també m'agrada molt d'en Bauca, més com per filosofia, no? És de la Contents. És com la felicitat de poder estar fent coses que ens agraden, amb molta de gent que ens agrada, no? I m'agrada molt també com per poder definir el grup.
1: Entenc que aquestes dues que anomenes estan dintre de les cançons que tocareu a Mollet.
2: Sí, home, i tant. No hi poden faltar.
1: I no sé si ens pots... això és un concert de part d'una gira que esteu girant. No sé si ens pots dir què podem esperar aquest concert al Parc de Calestrada.
2: Doncs el concert és a 15:15. És un concert que intentem convertir aquell escenari en una gran festa major. I ho fem de la mà dels hits, més hits d'en Bauca, i amb alguna pica d'ullet, com que aquest concert neix arrel de l'aniversari, doncs tenim alguna cançó d'aquestes antigues que fèiem llavors, no? Que potser algú no coneix els primers discos, però que està per allà, i és un concert també molt fresc, amb medleys de cançons molt canyeres, amb foc, amb moltes dinàmiques, i és un concert molt petardo en aquest sentit, així que jo crec que serà molt divertit per la gent de Mollet.
1: Parles de medleys, dinàmiques i tot això, perquè, clar, mantenir l'atenció d'un públic infantil ha de ser, bueno, difícil que tindràs...
2: No, és complicada. Mira, nosaltres sempre ho diem que és... El públic adult l'hem madurat, no? I l'hem... O sigui, té com una sabesta, però el públic infantil, si no li agrada una cosa, directament se'n va sense donar cap mena d'explicació, no? Llavors, tu saps si una cosa funciona o no funciona, perquè el públic es queda o no es queda. En aquest cas tenim la sort, no? Doncs que sembla que la gent li agradi i la gent es quedi, no? I també recordar doncs, que els nens mai van sols, que sempre van acompanyats dels adults, i per això els nostres concerts... Diem que són no és només pels infants, sinó que és pels públics, perquè també doncs, som molt conscients d'això, de preparar-lo també pel públic adult.

0: no, no. Sí que és veritat que el fet de ser pare ens ha donat una visió diferent a l'hora de crear cançons, ni millor ni pitjor, diferent, i fem cançons segurament també és degut a que ens en fem grans i que tenim una maduresa diferent, no? Doncs li hem donat un gir, no? També amb Bauca. Creiem que l'essència sí que hi continua sent, que és la mateixa, no? La regla és la mateixa, però segurament si escoltem els primers discos, els discos d'ara, segurament no hem patit les diferències, no? I responent a el que comentaves, doncs sí, els nostres fills ens fan de... ens fan la prova pilot, ens fan de cuinillet d'Índies.
1: I sempre surt bé, no?
0: Sí.
1: Molt bé, Pemi, doncs moltes gràcies per aquesta estona i bueno, recordem que dimarts dia 14, si no m'equivoco, tindrem el concert al Parc de Calestrada i totes les famílies allà a disfrutar.
0: I tant, ens veiem a les 7 de la tarda.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Molt bé, una abraçada a tothom, que vagi bé.
2: Genial, no? El Pemi? Molt bé.
1: Sí, molt bé.
2: Ens ha semblat molt interessant aquesta entrevista.
1: I ara, sí. amb qui no vam poder parlar és amb Nena de Conte, però això no vol dir que no els hi dediquem uns minuts.

0: abans que existís Nena de Conte, la Mai Meneses, que és la cantant del grup, va ser concursant de la segona edició del programa Operación Triunfo, la del 2002, d'on també han sortit altres grans cantants com Manuel Carrasco o Beth. Malauradament, la Mai va ser la primera expulsada de la seva edició.
1: Però, bueno, que després ha provocat que diguessin, vaja, quina visió de futur va tenir el jurat.
0: Sí, però bueno, això no vol dir res perquè hi ha molts cantants que han sigut els primers de la seva edició.
1: I després han triomfat, sí, sí.
0: I aquest va ser el cas de la Mai. Perquè a la mateixa gira que es fa a l'acabar el programa d'Operació un Triunfo, va conèixer el guitarrista Kim Fanlo i a l'acabar aquesta gira es van ajuntar i van formar el que és Nena de Conte.
1: Uh-huh. I van treure un tema que la va petar?
0: Sí, bueno, primer ells mateixos, el 2005, van autopublicar el seu primer disc, He perdido los zapatos, i bueno, això, es van adonar a conèixer com grup revelació, i sí que el 2008 va ser quan van publicar el segon disc, Retales de Carnaval, amb el gran èxit Tenía tanto que darte. Uh-huh.

0: Tristament, el 2010 el grup es va separar, que això ja ens vam equivocar la setmana passada.
1: Sí, la vam dir que continuaven i no.
0: No, ara està, des del 2010 estarà mai sola. Es van separar, per problemes de compenetració artística, però des d'aquí fins ara la Mai ja ha tret 5 discos en solitari i el 2022 va publicar un llibre titulat Tenia tanto que darte, com la cançó, en el qual parlava obertament sobre la seva lluita amb els problemes de salut mental, l'addicció al cor, a les drogues, una etapa que ja ha dit ella mateixa que ja ha superat del tot. Sí. I ara mateix la Mai està celebrant els 20 anys des d'aquest primer disc que hem dit He perdido los zapatos, i es troba en aquesta gira de celebració que finalitzarà amb el llançament d'una recopilació dels seus èxits sota el nom 20 anys buscando los zapatos, amb versions molt més elèctriques, lliures i crues, incloent col·laboracions instal·lades amb artistes de la tele, Dani Fernández, Rosalén o Natàlia Lacunza, que s'han ajuntat per fer una nova versió de la mítica cançó Tenia tanto que darte, i aquest projecte està previst per publicar-se al complet a la tarda de 2026.

0: I així un repàs ràpid de Nena de Conte.
1: Aquesta és la versionada, eh? I amb ganes de que la tardor doncs surti aquest, no? Aquest especial, sí. Tenia tanto que darte, nova versió. Escolta'm una cosa, el de la Nena de Conte, que jo sé que aquest concert sí que anirà, eh? El Ferran, sí, és a quina hora? Més tard, eh?
0: Sí, perquè dimarts 14 a les 8 és en Bauca i dimecres 15 a les 10 i mitja Nena de Conte, tots dos a Calestrada.

0: segur que el Sergio Guardenyo, el nostre company que avui ens apropa a l'agenda, ens parlarà també del Mollet Music Week, però evidentment hi ha més coses a la ciutat. Ens ho explica a l'agenda de la setmana. Molt bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi haurà a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 15 de juliol. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions. Una exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. També destaca l'exposició 12 anys de joieria. Una exposició de joies de l'alumnat de tallers de joieria de La Marineta. Es pot visitar fins al 18 de juliol també al Centre Cultural La Marineta. Exposició Reconstruint les galeries del Mau, un projecte que vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries, per destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins a l'11 d'octubre al Museu Abelló. La xarxa al parc, Revolution. Quan es va originar la màgia? Quins van ser els primers mags? En veure Revolution no només podràs conèixer l'origen d'aquest art, sinó que veuràs de la manera més tecnològica com hem arribat a la màgia d'avui en dia. Dit d'una altra manera, servirà per unir la màgia més tradicional amb l'autèntica màgia del segle XXI. Serà dijous 9 de juliol a 7:45 del vespre al Parc de les Pioneres. Activitat familiar al museu, Story Times. Una activitat en anglès a càrrec de Kids and Us i adreçada a famílies amb infants de 5 a 12 anys. Serà divendres 10 de juliol a les 6 de la tarda al Museu Abelló. Taller Tami Tamako crea el teu lightstick. Una activitat amb inscripció prèvia a partir de 8 anys i que serà dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia. Organitza Abacus Mollet. Seguim amb dissabte 11 de juliol i ho fem amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió i organitza l'Associació Social de Restrillo de Parados de Mollet. Ja per diumenge 12 de juliol hi ha el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Festival Mollet Music Week 2026. El festival de música que torna al Parc de Calestrada els dies 14, 15, 16 i 17 de juliol. El certamen arriba amb les actuacions de 4 grups punters del panorama musical, com són Embauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà. Tots els concerts són gratuïts. L'actuació del grup Embauca serà dimarts 14 a les 8 del vespre i dimecres 15 hi actuarà Nena de Conte a 11:15. També l'actuació de Dorian, que serà dijous 16 a 11:15 de la nit, i per divendres 17 i per acabar hi actuarà el grup Ginestà a 11:15. Tot això organitza l'Ajuntament de Mollet. I per acabar l'agenda tenim els dimecres torrats, activitats per a totes les edats com són jocs d'aigua, manualitats, pintacares, marxandatge i molt més. Serà dimecres 15 de juliol a les 6 de la tarda a la Plaça Andalusia i organitza la colla de torrats. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Ens tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
4: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
4: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
3: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
5: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
6: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui a l'Espai de l'Alba de Lletra el compartim amb el llibreter, en Carles Penya. El tenim allà a la llibreria. Molt bon dia, Carles.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I el que fa el Carles és, quan no ens visita l'estudi, ens fa arribar allò de dir, escolta'm, que parlarem d'aquests llibres. I jo crec que ell, i jo crec que la gran majoria, sabeu que tinc una debilitat pel que és la il·lustració, i ens has proposat un que m'ha semblat allò, a més té quantitat de premis.
1: Sí.
0: I és, no?, com a novel·la gràfica, estem parlant del Cuerpo de Cristo.
1: El Cuerpo de Cristo, sí, l'autora és la Bea Lema, i està editat per Estiberri, i com tu dius, ha rebut molts, és un còmic molt guardonat, i doncs, el guardó més important que ha tingut va ser el Premi Nacional del Còmic de 2024.
0: Mm-hmm. La Bea Lema, que de fet ella és de A Coruña,
1: Sí, és gallega.
0: És gallega, es diu Beatriz Lema Rivera.
1: El còmic el podeu... bueno, vull dir que també està en gallec, eh?
0: Uh-huh.
1: Si algú domina la llengua, es pot llegir en gallec, és l'original, sí.
0: En gallec, en castellà i potser també en francès? Ho dic jo perquè he vist que això, aquest còmic neix d'una residència que va fer a França.
1: Sí, pot ser, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí, ara no t'ho puc... Ara m'has enganxat, eh?
0: Sí, diu, realitzada durant una residència a la Maison des Auteurs d'Angoulême, a França.
1: Perquè Angoulême fan un dels festivals del còmic més importants del món.
0: Uh-huh.
1: I, de fet, cada any quan el fan també atorguen un premi al millor còmic de l'any.
0: Uh-huh.
1: I és on, bueno, vull dir, és potser el premi més prestigiós del món, en el món del còmic.
0: Anem a parlar, perquè la veritat és que la temàtica és colpidora, eh?
1: Sí, de fet és la història de la mare de l'autora.
0: Sí.
1: Que, bueno, ells vivien en un poble petit de Galícia, i en un moment, bueno, marxen a la ciutat per qüestions econòmiques. Llavors, la mare sempre tenia una actitud així una mica, bueno, llinda de la malaltia mental, no?
0: Sí.
1: I l'autor això també ho va veient, però en un moment en què tornen al poble amb la mare, aquesta malaltia se li dispara, perquè doncs li venen al cap records de la seva infantesa.
0: Bueno, perquè de fet, clar, parlem que és de la mare de l'autora, no?, que va patir aquesta situació, que va haver de fer càrrec de la seva mare, no?
1: Sí.
0: És a dir, de l'àvia de l'autora, quan era ella molt jove, i a més, doncs això, en aquesta estructura patriarcal que teníem aquí al nostre país, bé, que encara es manté, eh?
1: Però... Sí, i a tot arreu, sí. Diguéssim. Sí, sí.
0: No? I llavors haver d'assumir el paper de cuidadora, de mare, de companya, no?
1: Sí, a més això, doncs amb uns fets que li van passar quan vivia al poble amb la seva família, que no, bueno, fets bastant durs i poc agradables, diguéssim.
0: Mm-hmm. No, que jo he pensat, dic, d'unidor, que per això et deia que el contingut em semblava així, doncs, com molt colpidor, eh?, el Cuerpo de Cristo.
1: A més, si, no sé si has tingut ocasió de
0: mirar imatges.
1: De mirar imatges, però barreja el que és el dibuix, no?, molt particular de l'autora, amb altres imatges que són fetes a partir de brodats.
0: Uh-huh. Ah, no he tingut oportunitat.
1: La portada ja ho pots mirar, no? Ja es veu una mica, no?, que són aquesta... aquests brodats que llavors ella fotografia i els plasma en el llibre.
0: Bé, doncs nosaltres amb aquestes propostes que ens ha fet en Carles hem volgut començar per aquesta perquè ja et dic, per debilitat pel que és la novel·la gràfica i perquè hem pensat allò que la temàtica pagava la pena, no?, de parlar doncs això de salut mental, de, també del paper de la dona, no?, en unes circumstàncies però doncs difícils. No?
1: Sí, i a més a més...
0: I amb la religió, el tema de la religió, evidentment.
1: També és molt, sí, tant i tant, totalment. Però a més, també l'hem proposat perquè a partir del setembre iniciem un nou club de lectura, que és un club de lectura, serà un club de lectura de còmic i de novel·la gràfica.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors aquest començarem justament amb aquesta obra,
0: doncs,
1: El cuerpo de Cristo, sí, sí.
0: Doncs per a aquelles persones, mira, nosaltres tenim una jove lectora de còmics, li comentarem a la Patri perquè pugui doncs, saber-ne d'aquest club.
1: Sí, doncs mira, serà també un club de mensual, com els altres que ja tenim, el de ficció, el de no ficció i l'infantil, i el farem el tercer dimarts de cada mes, a les 7 de la tarda, o sigui que el primer dia que on parlarem del cuerpo de Cristo serà el 15 de setembre a les 7 de la tarda aquí a la llibreria.
0: Estupendo.
1: I si hi ha algú que ens sent i està interessat, doncs que ens truqui o que, bueno, o que passi per aquí a la llibreria, l'informem i de tot el funcionament del club.
0: Quedarà allò doncs registrat, anotat,
1: Exacte.
0: Molt bé, i suposo que amb aquesta periodicitat doncs anireu convocant, no?, si la gent s'interessa.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, de moment ja, vull dir, ja tenim...
0: Ja teniu allò, demanda.
1: Sí, ja se'ns ha apuntat gent, vull dir que d'entrada ja farà una mica de goig.
0: Molt bé. Sí, doncs sí. Queda dit, 15 de setembre, primer club de lectura de còmics d'Àlbum Il·lustrat, entenc, no?, novel·la gràfica. I el primer, doncs, El cuerpo de Cristo. Molt bé. Escolta'm una cosa, anem allò desgranant. A continuació, Encara hi són tots.
1: Vale. Mira, això és una és un llibre de relats.
0: Sí.
1: D'una autora que es fa dir Liadhan Nichuin, però de fet això és una...
0: És irlandesa.
1: És irlandesa, però això és un pseudònim.
0: Sí, jo de fet és que he buscat perquè he pensat, ui, i quan he vist que era irlandesa, i a més he vist que és el seu primer llibre.
1: Sí, suposadament sí, perquè ja et dic, no, de fet és aquest nom és pseudònim.
0: Sí.
1: I clar, no sabem qui hi ha al darrere, o si hi ha al darrere alguna escriptora ja coneguda o bé no, vull dir. Sí, de fet, amb aquest pseudònim és el seu primer llibre.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. Ja l'edita la segona perifèria.
0: Sí.
1: I la traducció és de l'Ariadna Pous, que és una traductora de l'anglès al català i que, segons les nostres informacions, és nascuda a Mollet.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs som-hi. Anem a comentar, perquè també va de família, eh?
1: Sí, tot són històries així, històries familiars, i en les quals, com a rerefons, sempre hi ha el tema de la violència que van patir i que pateixen els irlandesos del nord a mans de les forces ocupants britàniques. Hi ha alguns contes que el tema aquest és molt explícit, com el primer i l'últim. En l'últim, fins i tot, hi ha una llista personalitzada de víctimes del conflicte. I en el primer també en parla explícitament, però llavors n'hi ha d'altres en els quals el tema de la violència no es cita de forma... tal o no en el relat,
0: sí.
1: Però que hi ha aquesta violència subjacent en els personatges que hi surten.
0: Veig allò que posa, són relats que entrellacen el que és íntim amb el que és polític, indagant en el pes del silenci, en la pèrdua, en la memòria entesa com una ferida oberta.
1: A mi és un de... Bueno, últimament hem comentat aquí alguns... Hi ha alguns llibres de relats, com Animals Inexpressius, i també el primer llibre que ha escrit la Mercè Pujades, Tres Invisibles. Sí. I que en poc temps hem recomanat tres llibres de contes. I, bueno,
0: de però fet, de, aquest... tots van estar crus, eh?
1: Sí,
0: d'una cruesa.
1: Sí, no, realment. Sí, sí, però aquest... val molt la pena.
0: No sé, Carles, molt... si ens estàs fent aquesta proposta perquè en llegir-los valorem quina sort que tenim.
1: No? Claro, també.
0: No? Sí, que de vegades sí, allò...
1: Mira, clar, ja va, si oh, no tinc ganes de llegir coses tristes, doncs bueno, potser està bé llegir coses tristes per veure...
0: altres realitats i valorar que la teva és una afortunada.
1: Exacte, sí, sí, t'ho pots mirar des d'aquesta perspectiva. Mira, està bé això.
0: Està bé.
1: Ara veus, ja tinc un argument de venda.
0: Molt bé. Doncs això, encara hi són tots, com hem dit, de segona perifèria, de Lianda Nichuin, que és irlandesa, però que té aquest pseudònim, i que la traducció és d'Ariadna Pous, i que, com ens comentava el Carles, heu indagat i heu trobat doncs això, que és molletana. Molt bé. Seguim?
1: Seguim.
0: Seguim en Tots trets surten de l'Osa.
1: Sí, tots tres surten per Losama.
0: Ah, per Losama, és veritat.
1: Per Losama.
0: Sí, perdó.
1: Losama, bueno, això, el títol del llibre, si us el descobrireu, el per què, al final de la novel·la.
0: Ah, molt bé. No,
1: sí. Losama és un riu de la República Dominicana.
0: Ah, està bé que ens ho diguis, perquè ara hi haurà alguna persona que dirà, al final descobrirem, doncs anem a buscar-ho. Doncs ja desvetllat, ja està. Molt bé, és un
1: sí,
0: riu.
1: Sí, però bueno, no saps per què... Bueno, en fi.
0: Bueno, perquè surten per aquí.
1: Exacte. Bueno, això és una novel·la que ja havia estat publicada perquè l'autor, el Vicent Riera Llorca, és un autor català que va estar... va viure exiliat, primer va marxar arrel de la Guerra Civil, primer va marxar a la República Dominicana i de la República Dominicana va marxar exiliat a Mèxic. Llavors aquesta novel·la la va editar primer a Mèxic i després als anys 60 es va publicar aquí a Catalunya, crec que va editar Edicions 62. Amb una edició que amb part censurada, i llavors també el mateix autor va fer unes correccions que els hi va passar a l'editorial, però no hi va ser temps i l'editorial les va editar tal qual. Llavors ara el Club Editor recupera l'edició sense censura i recollint les correccions que havia fet el propi editor.
0: La trama,
1: mira,
0: veig que...
1: L'argument sí. És, són tres amics que després que estan exiliats a França arran de la Guerra Civil i que de França marxen a la República Dominicana en barco.
0: Jo he vist que són refugiats blancs europeus. Ho dic
1: sí,
0: allò...
1: Clar.
0: No, ho dic perquè igual té alguna cosa a veure, que siguin blancs.
1: Té una cosa a veure perquè van a la República Dominicana, on hi ha una població negra important, i que en aquells moments el president és el Trujillo, que és un dictador filonazi, que el que fa és aprofitar aquesta immigració europea per emblanquinar la població dominicana.
0: Quina por em fa, això, d'emblanquinar.
1: Sí, sí, vull dir, era un projecte així d'eugenèsia, no?
0: Sí.
1: Llavors aquests tres amics arriben i clar, es troben amb una... Bueno, amb una situació bastant precària, perquè la solució que els hi dona a molts quan arriben al país és donar-los un tros de terra en la part que toca a Haití, i la majoria, clar, de la majoria emmalalteixen, perquè per les terres tampoc són molt difícils de conrear, emmalalteixen per paludisme, per altres malalties tropicals, i la vida els hi resulta bastant precària. I l'interès d'aquest llibre, doncs, també és que ens mostra que, i a més està bé que es torni a publicar ara, perquè ens mostra la realitat de quan érem nosaltres els que migràvem, no? Ara, en aquests moments en què es criminalitza tant la població migrant, doncs veure que doncs que hi havia molt, durant molt, molt, molt de temps, hem estat nosaltres els que hem emigrat fora d'aquí, tant a Europa com a altres països.
0: Molt bé. Doncs recomanació que fem des d'aquests micròfons, tots trets surten per Lozama, ara sí que ho entenem per on surten. Escolta'm una cosa, Carles, per acabar, hi ha una reedició, no?, d'un clàssic, ens proposes?
1: Bueno, us proposo aquesta novel·la, perquè també és la novel·la que hem triat pel Club de Lectura de Ficció per llegir aquest estiu. Sempre triem novel·les que durant el període habitual, durant la temporada, clar, més a més no podem proposar lectures que siguin molt, molt llargues, i llavors aprofitem l'estiu per posar lectures que durant la resta de l'any no podem proposar, perquè potser no donaria temps a llegir-les en un mes. Llavors, en aquest cas, hem triat La sal de la tierra, que és d'un autor polonès, que es deia Joseph Witlin, un dels autors polonesos més importants del segle XX.
0: Sí.
1: I això és una novel·la que es va publicar originàriament l'any 35 a Varsovia, i llavors hi ha l'edició el 1952 a l'edició anglesa a Nova York.
0: I ara ho ha tret l'editorial Minúscula.
1: Bueno, ara no, li dic que l'edició d'ara, sinó que es va editar a Minúscula l'any 2021.
0: Ah.
1: Sí. I la novel·la, bueno, vull dir, això està...
0: Forma part d'una trilogia, he vist, no?
1: Sí, però bueno, vull dir, és una novel·la que és autoconclusiva, vull dir que no cal llegir...
0: La trilogia,
1: saps?
0: Sí.
1: No. Llavors, és una... Està ambientat en una part en una zona dels Carpats, i el protagonista és un pobre home analfabet que viu a... Bueno, que la seva màxima aspiració és treballar de ferroviari. I, però el sorprèn la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que ell no entén res del que està passant. Ell només sap que, bueno, ell té l'emperador austro-hongarès, és el seu màxim referent i lluita per ell, però no en té ni idea de per què, ni del per què de la guerra, ni pràcticament de res, perquè no ha sortit del seu poble. Llavors, és una novel·la que ens parla d'això, que tracta sobre aquesta absurditat, de l'absurditat de les guerres. I també és molt interessant a nivell històric, perquè a través de la seva lectura també veus com estava conformat aquest imperi austro-hongarès, que justament la Primera Guerra Mundial ajuda al seu desintegrament, que en realitat era un imperi format per multitud de cultures i d'ètnies diferents que vivien de manera barrejada i molt... Bueno, vull dir que no era com ara, que la majoria dels estats europeus s'han convertit en estats-nació.
0: No sé si s'ha fet pel·lícula. Em sona moltíssim.
1: Hi ha una pel·lícula que es diu La sal de la terra, però que no fa però que no té res a veure molt amb la novel·la aquesta.
0: Ah, vale, vale. És que sí, em sonava moltíssim.
1: Sí, okay. Sí, no, però no té res a veure.
0: No té res a veure. Molt bé. Doncs aquesta és proposta que feu també pel Club de Lectura, no?
1: De ficció, sí.
0: De ficció.
1: Sí.
0: És a dir, que la tornada també al setembre, doncs que tingueu allò.
1: Serà l'últim dijous del mes de setembre, que ara no sé ben bé quin dia serà, però...
0: Espera, que estic agafant allò calendari. L'últim dijous serà el dia 24.
1: Doncs el dia de la Mercè.
0: Exacte.
1: 24 hores de setembre. Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, Carles, abans de finalitzar, dir-te que hem començat parlant d'aquest El Cuerpo de Cristo, mm-hmm. i acabo de veure que la Bea Lema, l'autora, està treballant en l'adaptació per fer un curtmetratge d'animació.
1: Ah, mira, veus que bé.
0: Què et sembla?
1: Molt bé, molt bé.
0: Està bé, està bé.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, t'agraïm moltíssim allò, la participació al llarg de tota aquesta temporada. De fet, és el darrer espai que compartim amb en Carles per aquest curs que hem fet 2025-2026. Desitgem un bon estiu i que tinguem sempre com a referència la llibreria Lilla a l'hora de comprar llibres.
1: Molt bé, doncs jo també molt agraïts que ho compteu amb nosaltres. Tot i que no ens veiem gaire perquè els últims programes els hem fet així nosaltres des de la llibreria, però bé, sempre és un plaer compartir aquests minuts amb tu i amb tots els oients.
0: Molt bé, Carles. Una abraçada ben forta. Bon estiu.
1: Que vagi molt bé l'estiu, Emma.
0: Adéu. Adéu. Adéu.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui. Per cert, que per demà us anunciem que per començar baixarem a les profunditats. No us diem més cosa. Això serà l'entrevista d'actualitat, però us heu d'esperar fins demà a les 9:10, que començarem allò la conversa amb els nostres convidats. Dit això, doncs ara sí, ja posem el punt i final pel dia d'avui. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha rebut l'alumnat molletà que ha obtingut les millors qualificacions a la prova d'accés a la universitat, així com els i les estudiants més destacats de formació professional i del centre de formació d'adults. Les alumnes Núria Sol Castanyer i Marta Nachón Calatrava de l'escola Sant Gervasi han obtingut la millor qualificació de l'ESPAU entre l'alumnat de Mollet del Vallès amb una nota de 9. En declaracions a Ràdio Mollet, Marta Nachón s'ha mostrat molt contenta del reconeixement rebut i ha avançat que amb la nota que ha tret li permetrà entrar a estudiar Medicina.
1: Em fa sentir molt, molt agraïda per tot el que, per mi mateixa i per tot el que m'he esforçat i també per doncs, tota la gent que m'ha ajudat, tot el recolzament, em fa veure que tot l'esforç al final ha valgut la pena. Ho he volgut fer des de sempre, m'agrada doncs, ajudar, m'agrada portar el control, m'agrada saber què fer per ajudar una persona i sí, medicina des de que vaig començar el batxillerat.
0: En l'àmbit de cicles formatius, la millor nota ha estat un 9,25 obtinguda per un alumne de l'escola Sant Gervasi. I també us informem que aquesta setmana han començat les obres de reparació i millora de la tanca perimetral del camp municipal de la zona sud. L'actuació permetrà renovar un tram d'uns 120 metres que es trobava en mal estat amb diversos punts afectats i alguns trams que havien caigut. Els treballs inclouen la retirada de la tanca deteriorada, la construcció d'una nova base de suport i la instal·lació dels nous murs perimetrals. Està previst que les obres quedin enllestides abans del mes de setembre. La intervenció té un pressupost aproximat de 40.000 euros i té com a objectiu reforçar la seguretat i millorar les condicions del recinte esportiu. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
3: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp i sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Sóc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
2: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
3: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
2: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
3: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava, jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
2: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
3: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
2: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
3: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
2: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
3: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls...
2: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
3: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure, amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
2: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
3: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera... Com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment, poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat, i això és barat, si això t'ho pots permetre. Però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop. I si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho emportaràs per tot.

0: i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I, a més, és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
0: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
0: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal. Vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregada la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
0: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
0: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops les dones ho descartaven per... Bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent.

0: el problema és, no és tant si ets dona o, no, o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
8: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'ha empassat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fent passar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se a gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just Desvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 1:15 del migdia i en redifusió a 8:45 del vespre.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 10:45 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
7: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
8: Bàsicament el que diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
6: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
9: T'agraden les sardanes?
0: Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes un dilluns més a aquest programa de Veus de Ciutat, on setmanalment conversem amb les persones que han format part i també que continuen formant part de la vida de Mollet i que han construït la nostra ciutat. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb la Noemí Fernández, a qui saludem. Molt bon dia, Noemí.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres en aquest programa, per deixar-te conèixer una miqueta més i precisament, Noemí, doncs per aquelles persones que no et coneguin, com et definiries a tu mateixa? Qui és, Noemí Fernández?
2: Ostres, doncs...
1: Costa, he parlat d'un mateix persona.
2: Què et diria jo? Soc una molletana d'adopció, perquè jo vaig néixer a León, però vaig venir a Catalunya molt petita, amb 14 mesos, i la meva vida ha passat a Mollet, aquí he fet la meva vida, he tingut tots els meus fills, tinc els meus nets, la feina, la família, tot. Vull dir, Mollet per mi és casa meva.
1: Com t'has involucrat en aquesta vida de la ciutat?
2: A veure, quan parles de vida de ciutat parles de a partir de 20 anys o d'abans? Perquè dic perquè...
1: el que consideris.
2: Jo, doncs, de petita recordo els carrers de Mollet, com eren els carrers, com se'ns glaçaven els peus perquè hi havia basses amb gel, amb fang, els carrers no estaven asfaltats. Anava al col·legi L'Estonac, ara és ara L'Estonac, però quan jo hi anava era la companyia de Maria, i bé, vaig tenir una infantesa que jo crec que ha estat molt normal i molt feliç. He tingut moltes amigues, encara les tenim, encara a hores d'ara conservem amistat amb les que vam estudiar el batxillerat i ens veiem contínuament i, bueno, som com germanes, no?
1: Que maco.
2: I bé, he anat veient, jo he anat creixent, m'he anat fent gran, ja ho veus, però he anat creixent també amb el Mollet, per tant, recordo moltíssimes coses de Mollet. No tinc la memòria que té la Balbina, però sí que quan vas... L'altre dia ens trobàvem amb la Marta Busquets, amb una companya de l'Ajuntament, no? I estàvem explicant coses i diu, has vist per què ens donen la medalla, per exemple, no? Perquè tenim moltes coses a explicar i sempre m'han dit, per què no les escrius, perquè no els escrius, i no ho hem fet mai, però jo recordo de Mollet tot.
1: I el teu pas per Mollet, Noemí, comentava una mica com ha estat la teva implicació a la vida de la ciutat, què és el que has aportat, en quines entitats, en què t'has volcat?
2: Mira, jo crec que s'hauria de conèixer una mica anant enrere. Jo quan entro a treballar a l'Ajuntament de Mollet, vaig entrar amb l'Ajuntament del Fermí Jaurrieta, per tant, molt abans de la democràcia. Per tant, vaig estar uns anys amb aquell ajuntament tal com era i de la manera que es vivia, no? I després vaig participar, bueno, jo treballava allà, vam viure les primeres eleccions democràtiques i recordo molt, doncs, l'emoció d'aquells plens i d'aquelles trobades, els regidors que tenien moltíssima il·lusió de fer coses i que ens ho explicaven i les seves ganes de fer coses. I recordo, mira, jo estava a secretaria, va entrar el Josep Serra, que aleshores era el regidor de Cultura, el primer regidor de Cultura que hi va haver, i va dir, algú que m'ajudi a fer una relació d'entitats. Tothom va anar treballant i, i a mi em va saber greu no contestar-li. Li vaig fer una llista de les entitats de cultura que llavors hi havia, que eren molt poquetes. Els hi vaig posar en un dossier i a partir d'aquí... es va crear, bueno, vam començar a treballar plegats i aquell dossier es va anar fent gran i vam anar implicant entitats i vam anar creant festes i vam fer, vull dir, i el Departament de Cultura va tirar endavant fins a hores d'ara. Vull dir, crec que hem sentat les bases de tot el que és ara el que s'està fent a Mollet, no? Hem vist néixer els centres cívics, la biblioteca, que no hi havia biblioteca, els centres cívics. Jo recordo haver anat al sobretot al centre cívic de Camp Antiquet, vaig anar entrevistant persones per les cases per explicar-los que era un centre cívic, que és el que volíem fer des del centre cívic. Vull dir que vam trepitjar molt carrer i molta gent, i a partir d'aquí, doncs, mira, les festes majors, les festes, el naixement de les colles, el naixement dels gegants, el naixement dels diables. Vull dir que sembla que parli de... És veritat, parlo de molts anys enrere, però jo crec que estic bastant orgullosa d'haver format part d'aquest teixit, no? que ara es mou per Mollet.
1: Mm-hmm. Ara deies, sembla que parli de molts anys enrere, però realment en perspectiva tampoc fa tants anys, per tant, de tota aquesta cultura, no?, que ha anat naixent a la nostra ciutat, també mm-hmm. entenc que... Per tu, Noemi, és maco no haver format part del procés i veure doncs, com el que tu deies, vosaltres vau posar aquestes bases, no? I a partir d'aquí doncs, s'ha pogut anar creixent culturalment.
2: Mira, pensa que, per exemple, teníem el despatx... Nosaltres vam passar de l'Ajuntament Vell, del Prat de la Riba, uh-huh. a Can Gomà, i a Can Gomà ens vam posar els despatxos i era un departament que es deia l'Institut de institut, i era IMSSC, bueno, no me'n recordo, Institut de Serveis Socioculturals. I en allà vam treballar amb la creació de l'Escola de Música. I llavors, quan l'Escola de Música va començar, nosaltres necessitàvem espai i ens van traslladar a l'edifici de Correus. Però el teatre Can Gomà no era com era, com és ara. Vull dir, també vam viure la remodelació del teatre, bueno, vam organitzar la visita de Real, que en aquella època encara tenim una sala que nosaltres li dèiem la Sala Real, perquè és on vam rebre els Reis, no? Juan Carlos i la Sofia. I vull dir que hem viscut tot això, jo crec que, vaja, per mi és maco. Però sembla que estigui explicant batalletes, ja.
1: Noemi, no sé si creus també que en aquest moment de donar aquest impuls a la cultura era un moment especialment important, perquè, com deies, havíeu viscut les primeres eleccions democràtiques, per tant, es venia d'un temps on la cultura havia estat bastant censurada, per tant, no sé, també hi havia potser aquestes ganes de fer coses, de,
2: sí, jo
1: de revitalitzar.
2: Crec que, a part també de les ganes, és que no hi havia res. No existia, no hi havia una programació de teatre. Vam organitzar una programació de teatre mensual que començava a la tardor i acabava a la primavera. Vam organitzar cicles de música clàssica a la Marineta, xerrades, exposicions, no hi havia absolutament res. La Marineta, quan vam començar nosaltres, vam estar netejant, perquè era una casa que, bueno, estava feta a caldo, sí. I es va fer tota la reconstrucció, tota la rehabilitació. Llavors vam crear els primers papers perquè allò comencés a funcionar, no? Per tant, hi havia ganes per això, perquè no hi havia res, no? I la veritat és que sí, la gent sempre ha estat molt... ens han encoratjat molt, no? Vull dir, la gent ha respost bé i bueno, només ho has de veure quan es munta una festa. Vam començar la primera fira d'artesans, vam organitzar les mostres de titelles, ha estat des de l'inici. Vull dir que és que, com que no hi havia res, doncs tot era una meravella i tot era perfecte.
1: Jo continuo sent perquè té continuïtat, clar.
2: Exacte. Vull dir que moltes vegades dic, ai, doncs mira, això jo he format part, no? L'altre dia ensenyava una fotografia del primer Carnestoltes, que amb una companya d'alcaldia i jo ens vam disfressar de pallasses i vam anar arrossegant gent i la gent ens va anar seguint i vam, sense voler, pràcticament es va muntar una petita rua, no? I vull dir que... que jo crec que hi ha ganes de fer coses i, bueno, no estic contenta de tot el que he fet, sí.
1: Comentaves precisament tot el que has fet tu per la cultura molletana, però què creus que t'ha donat a tu aquesta cultura de Mollet?
2: A mi molt. A mi jo crec que tot el que sóc i tot el que he fet, perquè clar que són... No, jo no diria que són èpiques diferents, perquè hem treballat molt i no vull dir que no es treballi, però que estàvem de dilluns a dilluns i de primera hora del matí fins a la nit per la feina, per fer-ho. Mira, recordo un cicle que vam organitzar durant uns quants estius que es deia l'estiu festiu. Llavors, cada cap de setmana organitzàvem coses a diferents barris. Uh-huh. Tocava la Plana Lledó, el barri de Lourdes, per exemple, me'n recordo que fèiem espectacles de dansa o fèiem cinema a la fresca. Aquí fèiem cinema a la fresca. I mira les condicions que ara es fan, no? Que ara tens un electricista, una empresa que et ve a posar les cadires, una altra que et posa l'empostissat. No, nosaltres muntàvem les cadires.
1: Ho fèieu tot vosaltres.
2: El Collell, que era l'electricista de l'Ajuntament, ens deixava amb un fanal. A mi em va ensenyar com obrir un fanal i com connectar. que ara no ho faria ni... Bueno, perquè connectar amb un fanal, no? Doncs, doncs connectava amb la màquina per fer el cinema a la fresca, no? Jo crec que vam fer... A mi em va portar això, el que sóc i el que he après, perquè he après moltíssim de la gent i de tot el que he fet. Pensa que, per exemple, per organitzar les programacions de teatre,
1: sí,
2: doncs m'ha omplert perquè he pogut anar a veure moltíssimes obres de teatre. No hi havia cap obra de teatre que es portés a Mollet que abans no l'haguéssim anat a veure. M'ha quedat un defecte, i és que quan vaig a veure una obra de teatre no la gaudeixo, com sinó que estic pensant sempre això hi cabrà a Can Gomà, per on entraien els actors, perquè clar, nosaltres aquí a aquest cantó no tenim gaire espai, però saps? Sempre aquesta mena de patir, i doncs ara encara em passa.
1: Encara et persegueix.
2: Encara penso, ostres, això hi cabria o no hi cabria?
1: I aquest has de recordar tu mateixa, no? Ostres, avui estic aquí gaudint,
2: sí,
1: no estic treballant.
2: Sí, disfruto de l'espectacle i s'ha acabat, no? Però això m'ha durat molt temps i encara ara, perquè ara vas a alguna cosa i vas veient, no? I l'altre dia estava jo a Can Gomà i pensava, ostres, aquesta cameta... saps? Ja, això ja s'hauria d'arreglar. Vas i... Bueno, és casa nostra, no? Moltes vegades, així ens fem bromes, perquè, sobretot, allà es van organitzar també balls de Cap d'Any.
1: Uh-huh.
2: Allà van, traiem les butaques, ho traiem tot, i es muntaven taules, vam muntar taules amb espalmetes, i muntàvem una orquestra, i fèiem un guardarroba, i tal. Doncs després, la gent tirava confeti, quedava... Can Gomà quedava fet una guarreria. Doncs després ens assentàvem allà amb aquella satisfacció de que bé que ens ho hem passat, que bé que la gent ha marxat satisfeta, però després tocava netejar i potser eren les 4 o les 5 del matí, saps? Però bueno,
1: clar,
2: ha passat.
1: També hi ha aquesta part més lletja, no?, de la feina, que al final també passa doncs, en tots els aspectes.
2: Home, jo recordo, per exemple, les Revelles, a Cal Estrada, les Revelles a Sant Joan, per mi han sigut dels espectacles més durs, perquè la gent ja va molt passada de voltes. No tant la Festa Major, veus? Perquè la Festa Major hi havia molta gent treballant. Teníem equip de companys i gent que es podia llogar per la Festa. La Revella érem dos, o el David o jo.
1: Sí.
2: I David i jo, vaja. I llavors, clar, a segons quines hores de la matinada ja havies d'anar, jo deia, anem a recollir borratxos, perquè estàvem sols, et sents molt malament, eh?
1: Yeah.
2: I això sí que ho recordo feixuc, perquè no era agradable, no? Haver de i tu quin eres? I per què em fas fora? I que no sé què, i saps? I tu anar allà dient, escolta, que són les 3, que són les 4, que ja és hora de marxar, no?
1: Doncs sí.
2: Però a més tampoc hi havia gaires controls d'horari, era una mica més...
1: En tot cas ens quedem amb la part positiva, no? Que és molt més gran,
2: no,
1: que
2: això, sí,
1: que
2: això
1: que
2: sí.
1: Comences.
2: Els focs, l'alegria de la gent, el veure allà totes les entitats compartint el sopar o compartint la coca, això sí, però clar, de bambalines enrere, doncs també ho patíem, no?
1: Evidentment.
2: Igual que les cavalcades les hem viscut molt bé i molt maques, però doncs després no sé si la gent sap o és conscient que tota aquella roba s'ha de treure, te la deixen allà, s'ha de treure, s'ha de portar a rentar, s'ha de col·locar, s'has de vetllar que no hi hagi res que sigui estrapat, que nosaltres no som modistilles i llavors ho havíem de fer nosaltres, vull dir, tampoc hi havia tants recursos que ara dius, mira, pues mira, tinc una empresa que m'ho fa i que m'ho cus i aquests m'ho fan, no, era tot una mica manual, ho fèiem nosaltres.
1: Doncs nosaltres ara estàvem coneixent, no?, com has aportat el que és la cultura molletana. També volem conèixer una mica, més a nivell cultural, quins són els teus gustos, també doncs, culturalment. Comencem amb una cançó que abans de venir aquí li hem demanat a la Noemí. Digue'ns una cançó que t'agradi i ens ha recomanat. Escriurem de Miqui Núñez, de sí que escoltem un fragment.
2: Molt
1: i després
2: bé.
1: Comentem aquesta cançó.

0: Doncs això, escoltàvem Escriurem de Miqui Núñez, que és la cançó que has escollit, Noemi. Per què? Què és el que et transmet?
1: Mira, aquesta cançó, bueno, m'agrada, m'agrada el to, no? L'alegria que et transmet, però en el fons també també diu coses, no? I a mi m'ha agradat això del record de que has tingut alguna cosa i allà ha quedat alguna cosa. Bueno, potser és el dia a dia, no? De les persones, i sí, m'agrada. M'agrada, no et puc dir el per què, però és una de les cançons que jo a vegades escolto. Jo no em poso gaire música a casa, perquè sóc de les que llegeix. Jo necessito silenci,
0: vale,
1: per treballar i per estudiar o per llegir.
0: Sí.
1: Però, bueno, de tant en tant poso...
0: Ve de gust tenir aquest
1: música,
0: soroll.
1: Però si no, doncs, la ràdio, no? Perquè la ràdio, és veritat que feu molta companyia.
0: Companyia, sí.
1: No? Les notícies, el que passa... Però aquesta cançó, no ho sé, l'he trobada... Té un ritme molt...
0: És una cançó molt
1: enganxa,
0: maca, sí.
1: I la lletra m'agrada. Però per què m'agrada? No t'ho puc dir. Jo crec que diu coses, que la gent l'escolti, la llegeixi, la lletra, i a veure què n'opinen. Exacte, què pensen.
0: Ens comentaves, Noemi, que t'agrada molt llegir. No sé si estàs llegint algun llibre que t'agradi.
1: Mira, ara estic llegint un que precisament que es diu La casa de la Bruguera. És un llibre d'una dona americana, i crec que és americana, de mitjans del segle XIX. Una història, és una traducció, d'una editorial que m'agrada molt, que fa unes traduccions molt bones, però a més de que m'agrada molt llegir, també participo amb el Carles de la llibreria Illa en el Club de Lectura. Abans anava tots dos, però clar, és que és un llibre cada 15 dies i no m'he de la vida, i llavors l'he deixat. Però pràcticament, bueno, llegim un llibre cada mes, però a part d'això llegeixo molt, soc consumidora de llibres. Sí.
0: I tema audiovisual, no sé si t'agraden més les pel·lícules, les sèries, alguna que hagis vist recentment que hagi destacat.
1: No, veig sèries, m'agraden molt les pel·lícules, però la veritat és que de memòria estic fatal. Mira, precisament jo abans d'ahir em sembla que he vist una em sembla que és una, era una pel·li que es diu El Vasco. No tenia ni idea. I bueno, em va agradar, és divertida. Avui precisament m'he trobat amb una companya en el tren, passant menat a matricular per fer un curs d'història, i li he recomanat, perquè l'havia vist ahir, no? Perquè si no me'n recordo, me les he d'apuntar.
0: Tenia recent.
1: Sí, però sí, m'agrada veure sèries, lo típic, hi ha sèries que són primera temporada, segona, tercera, no.
0: Es fa massa llarg, això.
1: 6 capítols o 8 és el màxim que aguanto, ja està, sinó una pel·lícula o llegir.
0: Noemi, estem arribant ja al que és l'última part de l'entrevista, i ara és el torn de les preguntes ràpides. Jo t'aniré fent preguntes, has d'escollir, si vols justificar-te ho pots fer, i si no, doncs passem a la següent. Comencem amb la primera. Aquesta genera bastant de debat, Truita de patates amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba.
0: De moment ha sigut la resposta guanyadora de les persones que portem.
1: Aquesta tarda,
0: per cert,
1: tinc els meus fills a berenar a sopar i m'han dit, sense ceba.
0: Potser la coles per allà.
1: I jo li he dit al meu marit, doncs em faré una amb sense i una altra amb ceba.
0: Amb ceba. Algun plat preferit? Tant que t'agradi cuinar o que et cuinin, que t'agradi menjar...
1: Com els nens, els macarrons.
0: I ara que estem a l'estiu, no sé si tens algun gust de gelat que t'agradi més que un altre.
1: No sóc gaire llaminera, potser el gelat de llimona.
0: Així més refrescant.
1: Sí, sí, però si no...
0: No et crida gaire.
1: No tinc grans...
0: què ets més, Noemi, de matí o de nits?
1: De matí. Perdona, quan et refereixes a la nit vols dir de vida nocturna?
0: Sí, exacte.
1: No, de matí.
0: No, per matí estàs més activa.
1: Més espitada, sí. Jo a les 6 del matí estic en marxa.
0: Bon, Déu-n'hi-do. Si has de parlar amb una persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp o trucar?
1: Home, depèn del moment, però jo procuro trucar i parlar. I si és una persona que està passant un mal moment, retrobar-nos i parlar.
0: Sempre el contacte,
1: sí.
0: No? Si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria tenir?
1: Què m'agradaria tenir o fer? És molt fort,
0: Hi ha tantes opcions.
1: Jo crec que avui dia voldríem que hi hagués pau al món i eliminar l'extrema dreta.
0: Mm-hmm.
1: Però de cuajo.
0: Sense mirar enrere.
1: Sí.
0: I un lloc de Mollet que t'agradi?
1: Doncs m'agrada anar al parc de Can Molà. L'altre dia vaig descobrir, perquè feia molt temps que no hi anava, que aquell passeig que hi ha al centre, els arbres han crescut tant que fan com un arc verd. Hi havia una ombra fantàstica. Ara no sé, avui amb la calor que fa, però s'estava molt bé. Jo crec que el parc de Can Molà és un dels meus llocs. N'hi ha molts, eh? Perquè m'agrada
0: molt
1: el parc d'aquí darrere del cementiri, i m'agrada la Rambla. Jo visc a la Rambla, per tant, la Rambla m'agrada.
0: I un lloc que no t'agradi o que no hi aniries d'aquí de Mollet?
1: No ho sé, potser la deixalleria.
0: Bona resposta.
1: Però no tinc. m'agrada anar, m'agrada anar a Gallecs, m'agrada passejar, vull dir que no, així ara de bote pronto no, et diria la deixalleria com a lloc lleig.
0: Doncs sí, i ja per anar a acabar, Noemí, aquesta conversa, has format part del que és la cultura de la ciutat, has vist créixer a Mollet, has vist l'evolució en els darrers anys. Com t'imagines el Mollet del futur, o com t'agradaria que fos la ciutat?
1: Mira, a mi m'agradaria que fos una ciutat on la gent es pogués trobar a gust, on la gent no se sentís rebutjada, i una ciutat neta, una ciutat oberta i una ciutat compromesa. I jo crec que penso en els meus nets i voldria que tinguessin això, que trobessin oportunitats per tirar endavant com hem trobat nosaltres, però que sobretot la justícia social i tots els problemes que hi ha ara a la societat, que no existissin.
0: Mm-hmm. Creus que manca, no, això precisament actualment la ciutat?
1: Mm-hmm. Hi ha molt... Hi ha una taca negra per ahí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Em sembla que sí.
0: I personalment, com t'agradaria que et recordessin a tu aquí a Mollet?
1: Oh, jo sempre dic que com una bona persona i divertida, punyent, perquè a vegades es necessita, s'ha de ser, no? Però com recordin com una bona persona. Ja n'hi hauria prou.
0: Doncs, Noemí, amb aquestes paraules tanquem aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agraïta que ens hagués acompanyat, que ens hagués obert les portes per conèixer-te una mica millor tota la teva tasca per construir el Mollet que coneixem actualment. Ens retrobarem segur pels carrers de la nostra ciutat. Ens veiem ben aviat. Gràcies i
1: moltes
0: que vagi molt bé, Noemí.
1: Bon estiu.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. L'agrupació empresarial Visoren Copis Habitatge serà l'encarregada de construir els 32 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible previstos al solar municipal del carrer Berenguer, tercer 75, a Mollet del Vallès. L'adjudicació es feia aquest dimarts l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el marc de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars impulsada per la Generalitat. La regidora de Promoció d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.
1: Estem contents, això va ser just ahir, està tot molt, molt, molt fresc i doncs ara continuar avançant en com s'ha d'esdevenir, quan comencen les obres, etc. Massa més informació ara mateix no puc donar perquè doncs nosaltres, com sabeu, vam fer aquesta delegació de gestió de la licitació a la Generalitat.
0: En el cas de Mollet, els habitatges s'aixecaran en un solar de titularitat municipal de 868 metres quadrats que l'Ajuntament ha cedit a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un període de 75 anys mitjançant un dret de superfície. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet allarga el servei de gratuïtat del bus urbà fins avui dijous amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. La mesura que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar a llargues distàncies sota el sol. A més, Mollet del Vallès està inclòs avui dijous en el nivell 3 del Pla Alfa, activat pel cos d'agents rurals d'elevat risc d'incendi forestal. Aquest nivell comporta restriccions en determinades activitats al medi natural, concretament a la zona de Gallecs, i demana extremar les precaucions per evitar qualsevol situació que pugui provocar un incendi. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després, una altra, i una altra, i després una més, i l'última, i la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
2: Ni mama, ni mom.
1: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
3: Totalment.
1: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
3: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin, perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
1: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
3: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho en consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit, si no és una imposició, o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és, tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Abans, quan parlàvem abans de la gravació, em deies, no?, la cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits, moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé. O el casc quan portes la bici, t'has de posar el casc, punt. O no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí no dubtem, som bastant ferms amb això. I normalment, com ho tenim tan clar i tan interioritzat, ho diem bastant des de la calma. Això ha de ser així i punt, no? I està bé, i t'estimo molt. I
1: aquí sí que fem servir l'i punt, eh?
3: Sí, bueno, no, és que ha de ser així a vegades.
1: Sí.
3: Però aquest i punt, no, ha de ser així i punt. Sinó és que, com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest i punt vol dir no cal donar més explicacions. No hi ha discussions, aquí no negociarem.
1: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem als pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
3: No.
1: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
3: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. Aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, això, integritat física, aquesta la tenim clara. Molt clara, jo crec. Integritat emocional.
1: Ja.
3: Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a lo de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... Hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho. A vegades simplement amb desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada. Tot això, al final, són límits que hauríem de posar de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants. ¿Qué quiere decir esto? No, molta gent obre així els ulls, sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits. Sí, i és molt necessari respectar-los. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? A moltes vegades confonem respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa. No? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons, ni ens hem abraçat. I hem estat educades les dues.
1: Correcte.
3: Això amb els infants, a vegades no ho veiem igual. I quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó. I a vegades manipulem, no? Si no ho fem, marxem, eh? Ai, que la iaia es posarà trista. Fem aquesta manipulació emocional tan perillosa.
1: I els avis, et diria, i els avis encara més o menys els coneixen, però això passa amb desconeguts també.
3: També.
1: I si és una amiga de la iaia,
3: sí.
1: Ja...
3: Ja ni te digo, no, la Conchi. No. Que la Conchita vol un petó. Pues que la Conchita aprengui a regular-se i a no frustrar-se per una decisió d'una altra persona, que és el seu cos. Però això passa amb els avis que dius que coneixen i amb nosaltres mateixes. Acceptar que un dia no vol un petó. Que això ens fa molt mal. Perquè diem, no? L'altre dia en una sessió de pares em deia, vale, tot això amb altra gent, però amb mi no, que sóc la mare.
1: Imagina't.
3: No, amb tu també. Tu a vegades, quan estàs amb la teva parella, no et ve de gust o que et faci un petó o que et toqui i poses aquest límit. I no vol dir que l'estimis més o menys. Vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no? I que és molt important estar connectades amb el nostre cos i saps d'una manera, no? Aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants. Vale, no et ve de gust fer un petó. Com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que... Al final, els límits no hem de pensar que es posin automàtic... O sigui, no, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no?, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor. I vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
1: No.
3: No, em frustraré.
1: Correcte.
3: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, però és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua... La qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
1: I potser has de canviar de test i no passa res.
3: Haurem de canviar de test, que això són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem.
1: Uh-huh.
3: Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no?, i la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment por ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
1: Clar.
3: Llavors aquí, important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars. No? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro als meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir, o diu a vegades, els crits, els insults, la manipulació... Pues plantegem-nos, ara mateix estem siguent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com... No? Implantar tot això.
1: També abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
3: Totalment, clar.
1: Que a vegades això se'ns oblida.
3: Clar, difumina, és aquesta polaritat que parlem moltes vegades de o anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no? I un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, va allà i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja em compraré unes altres, no?
1: No passa res.
3: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algú que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límit, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, amb respecte a mi, amb respecte a tu i respecte a l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
1: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Mm. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè és més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Mm. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions, en com posem els límits, o hi ha... diferents nens amb diferents límits. Mm-hmm. Com ho gestionem, això?
3: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que en la primera part de la vida dels nostres fills i filles nosaltres som el seu referent i és molt important el que nosaltres pensem. Llavors, aquí jo sempre dic mantinguem la calma. Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat, el que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara i ho han fet tan bé com han sapigut. No? Això que diem sempre, sí. Ho han fet tan bé com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important. No? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si ho podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
1: amb
3: els petons, llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
1: Yeah.
3: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis, explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més, aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells. Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això.
1: Molt bé. Què passa amb el poder? Perquè sovint, no, es confon una cosa amb l'altra o creiem que perdem poder amb un límit o amb altre. És una paraula que també no agrada massa.
3: Sí.
1: Poder, autoritat, límit...
3: Clar. Evidentment, com diu la peli, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Tenim un poder relacional envers els nostres fills. Aquest poder ha de servir de guia,

0: C40.
1: És molt difícil, és molt difícil i sense para. Vull dir, sí, a la vida en general és difícil. El primer pas és saber com ho vull fer, no deixar-me anar amb la inèrcia, no? L'important és que entenem que nosaltres acompanyem els nostres fills, anem amb ells, no contra ells. No és una lluita. Jo vaig amb tu, no haig d'estar ni a sobre teu ni sota teu. Vaig amb tu, al teu costat, i t'ensenyo de guia. Sempre els dic a les persones que venen a la sessió que s'imaginin que de cop i volta estan a la faldilla d'una muntanya. No? Estic a la faldilla, i vaig tot equipada per començar a pujar aquesta muntanya, i apareix una persona al teu costat i et diu: soc el teu xerpa, no? T'ha tocat que sigui jo, no pots escollir una altra persona, i anem a pujar a la muntanya, aquesta muntanya que es diu vida, en realitat. Llavors, tu el que necessites és una persona no que t'estigui manant: no trepitgis aquesta pedra, fes això ràpid. Clar, tu aniràs pujant la muntanya, aniràs visquent amb por, sobresaltat, ostres, no estic gaire segura, què li passa a aquesta persona, no? I els nens petits encara és més perillós perquè aprenen a com és la vida, no hi ha aquesta capacitat de reflexió. I tampoc voldràs una persona que t'acompanyi a pujar aquesta muntanya en: ai, no sé si ara haig d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Ai, aquest riu, que perillós. Doncs pues jo aniré cagada. Aniré cagada. Llavors, val més anar poc a poc, amb seguretat, mostrant: no hem d'estar a sobre dels nostres infants, sinó ensenyar-los a viure. I no hem de tenir por, perquè els nostres fills i filles aprenen el que està bé i el que està malament segons el que nosaltres els permetem fer o deixar de fer.
0: I quan hi ha un desbordament, un pollastre, un, ja tots sabem, aquell moment, donar voltes sobre si mateix, etcètera,
1: etcètera. Caure mocs, no? La nieve exorcista, les papes.
0: O pega, no? A veure, què passa en aquest moment? Com ho fem perquè els límits no se'n vagin a Campistrau?
1: Vale. El primer de tot és intentar no controlar la situació. És a dir, no? I què vol dir això? Vol dir que tu en aquest moment, quan hi ha un desbordament emocional, allò que dèiem de la tapa aixecada del cervell, això vol dir que la part de supervivència està prenent el control, la part racional se'n va en orris, no? Uh-huh. Llavors, aquí, mantenir la calma, entendre que la teva finalitat no és que en aquell moment passi allò que tu vols, perquè llavors no estàs acompanyant, estàs intentant controlar. Entendre que el teu fill, filla, està amb desbordament emocional i tu estàs allà sostenint la situació, no perquè s'acabi, sinó perquè la pugui transitar de la millor manera possible. I després ja parlarem sobre allò que ha passat, no? Sobre el límit que no s'ha complert. Perquè
0: per exemple, pagar.
1: Pagar, no? No? Evidentment, el que no farem és: te pego pa que veas lo que duele. Que això ens ha passat moltes vegades, no? Allò que ens feien de: ah, pues tu em pegues, no? Et fa mal, pues mira lo que fas. No.
0: O a vegades entre germans, no? Veus que hi ha un clatallot, una pessigada, no sé què. Vine, ara li fas tu amb ell.
1: Sí, exacte. Aquí hi ha aquesta incoherència, no? Si jo et dic: no es crida! O et pego mentre es pegues, els nens aprenen a que sí que es pot fer. Perquè si l'adult de referència ho fa, sí que es pot fer. Què s'ha de fer? Primer, assegurar-nos que els tres elements estan respectats, no? Que ningú es faci mal, que tu no et facis mal i que no trenquem les coses. Vale. Quan poso aquesta distància, si cal, vaig amb tu a l'habitació, et separo del teu germà, el que sigui. T'acompanyo perquè et calmis. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment. I després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions, no només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què.
0: Què ha començat?
1: No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera, perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
0: Total.
1: No? No buscar culpables. No, no, ha passat una cosa. Vale, no volem que torni a passar. Vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest cervell prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal. Fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe. Com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells. Que és curtet i clar. cortito.
0: Parlem més, no? Parlem més.
1: No parlem més del compte. Curtet i clar. Llenguatge

0: infància no és de dir cu, cu, cu, cu. No,
1: que moltes vegades
0: ni la xixita. Haig de comer xixita.
1: No, què és això?
0: No? Sí, és sí. Simplement dir, anem a posar-ho en paraules, com ho podríem fer, doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser, i això fora del desbordament emocional, després, quan som més grans, donar-los la paraula, no tenir pressa, necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí. I estàs així, no? I ho dic.
1: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
0: Totalment.
1: No? Que clar. Arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència,
0: sí.
1: I això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment. I hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca, no?
0: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals des dels 0 anys fins als 99, és a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem, això és un límit claríssim. Quan van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills, són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar a casa, o el temps d'ús a pantalles, o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles, o segons el seu ritme maduratiu. Llavors aquí l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Bé. Llavors jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà, o sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè els dos ens dongui un marc, no? Jo a saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, els límits de petits. Després, això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana però arribarà dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo en marco els límits i de gran que ho creo els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
2: Autoritat.
0: Llavors, que ho crea és preguntar. Què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar.
1: Ajustem una mica.
0: Sí.
1: Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix no un capítol, no, una temporada
0: total.
1: Sencera. Però ja ho abordarem. Molt ràpid que se'ns acaba el temps.
0: Sí.
1: Exercici d'avui.
0: Vinga, doncs avui us proposo també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult que vol dir responsabilitat, que vol dir calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altre baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del... ets important, tu... I els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és, què et fa perdre el teu centre quan poses un límit? I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, vés allà, vés a aquesta connexió, vés... Potser la certesa que estic fent, que estic protegint, la certesa que estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda el teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor, cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és t'estimo molt i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
1: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
0: Ponts.
1: Ponts que doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
0: Totalment.
1: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
0: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
1: Fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, a la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
2: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana, i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea ha autoritzar les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta pròrroga de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins a finals dels 70, principis dels 80, amb un mega himne dels Earth, Wind and Fire, que es diu Let's Groove. Com prova l'estiu? Estem a dia 9 de juliol i fa molta caloreta. Espero que el programa es pugui refrescar una estona. Vinga, va, Let's Groove, Earth, Wind and Fire. Woo!

go down. Quina mega cançó, eh? Let's Groove, Heart, Wind and Fire, des de l'any 1980, si no m'equivoco. És un temazo. És la típica cançó que quan la punxo la gent, oh, mira que guai, ah, primera horeta de discoteca. Molt guai. Com la que ve ara també m'encanta, des de l'any 2001, el Can't Get You Out of My Head, de la Kylie Minogue. Aquesta l'hem ballat vegades, eh? La recordes? Vinga, va, Kylie Minogue.

Que eliminó Can't Get You Out of My Head des de l'any 2001. Recordo perfectament quan va sortir aquesta cançó. Tu no em recordes quan va sortir? Em podem pensar, ah, sí, sé que és antiga i tal i qual, però quan va sortir jo me'n recordo que totes les discoteques la posaven. I no m'estranya perquè és un temazo. Com temazo també és aquest de la Boys Town Gang, el Can't Take My Eyes Off of You. Mira quin temazo. La, la, la, la. Mira cançó de Festa Major de Verbena. De... Can't Take My Eyes Off of You, Boys Town Gang, m'encanta.

Oh, mira que m'agraden aquestes cançons. Tenen uns arranjaments, la línia de baix, els violins, tot és una passada. I un moment, a la tornada, que hi ha com si hi hagués algú picant de mans a negres. Pam, pam, pam. És que m'encanta aquesta cançó. Can't take my eyes off of you, de la Boyd Stone Gang. I anem amb un megatemazo, que encara no l'havia posat aquí a la ràdio, de Neha, que és el Restless. A veure si et sona aquesta. A mi és que m'encanta.

I know you know, sé que ho saps. Restless, de Nerja. Aquest també va sonar bastant, eh? La recordaves o no? Em faria il·lusió saber la vostra opinió a vegades de ai, mira, aquesta cançó la vaig ballar aquí, em recorda això, perquè la cançó, la música en general, recorda molts moments de la vida de les persones. Em faria molta gràcia, però passa que és complicat. Vinga, va, anem a un megatemazo que és molt de DJ, molt d'Ibiza, molt de discoteca. Gadjo i el seu So Many Times. Every night.

So many times. Mare meva, quina festassa ens està muntant aquí l'estudi. Amb el compacte que n'hi som, el So many times de Gatjo. No sona tan discotequero, tan evisenc, tan... Uf, quin bon rotllo de cançó, m'encanta. I ara baixem una miqueta les pulsacions i anem amb el crush de la Jennifer Page. Us sona aquesta cançó? It's just a little crush. Està molt guapa aquesta cançó.

0: Time We Touch. Crush, de la bona de la Jennifer Page. Quina cançó més maca, eh? La recordaves, aquesta?
1: Sí, no?
0: Vinga, va, anem fins l'any 2004 amb el Flawless del Michael... Ai, del George Michael, anava a dir Michael. George Michael, Flawless, Go to the City. També té molt bon rotllo, molt discotequeo.

0: Bona tarda. Són 6:45. Us parla Carla Ramos. El Museu Abelló ha acollit aquest dimecres una conferència a càrrec de José Ignacio Carrillo, conservador del Museu de l'Hospitalet, dedicada al concepte de Casa Museu d'Artista. Al llarg de la conferència, Carrillo ha analitzat alguns dels exemples més representatius de cases museu d'artista per reflexionar sobre els diferents models museogràfics existents. També ha abordat els reptes que plantegen la conservació i la interpretació d'aquests espais on el valor patrimonial va molt més enllà dels objectes que s'hi exposen. I en esports us informem que el ciclista molletà Àlex Pizarro ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes. El de Mollet va completar una gran actuació a la categoria classe 2 aconseguint la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món. En declaracions a Ràdio Mollet, l'Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
1: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que és, va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
0: El molletà de 18 anys porta pràcticament aquesta disciplina des de que tenia 4 anys. Fins i tot la va arribar a compaginar amb el futbol sala, però es va decidir pel bike trial. De fet, a mesura que s'ha anat fent gran, hauria estat impossible compaginar-ho amb la duresa i el temps que dedica als entrenaments entre setmana. Això és tot. Més informació de Caire Local a l'informatiu de les 8.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Hola a tothom de nou, què tal? Com ha anat aquesta primera mitja horeta de bona música? Refrescant o no refrescant, amb aquestes calors que fa? Mare meva. Ai, com m'ha agradat aquesta última cançó del Flawless del George Michael. Vinga, va, anem amb una cançó de French Affair, amb el seu sexy. You're so sexy. L'havia escoltat aquesta, no?

Sexy, sexy, French Affair, aquesta l'havies ballat, eh? Jo recordo haver-la ballat també. Vinga, va, anem a una mega cançó que m'agrada molt, que es diu If You Could Read My Mind, que la van fer la Ultra Natale, l'Amber i la Jocelyn. La intro és molt característica, mira. És maca, eh, aquesta, m'agrada, eh? A mi m'encanta. Em recorda les discoteques.

Wonder, l'Ultranaté, la Jocelyn Earn, quin temazo, a mi m'agrada molt, em dona molt bon rotllo. Són cançons de primera a la discoteca, sobretot a finals dels 90, principis del 2000, molt xula. Vinga, va, anem fins als anys 70, veure què sona. Gimme, gimme a man after midnight dels ABBA. Tirarit, tirarit, tirarit, tirarit, tirarit.

Give me a man after midnight. Mare meva, aquestes noies d'Ava. Com poden arribar aquestes notes tan extremadament altes? És que són notes de violí o de guitarrista. És una passada. Com cantaven aquestes noies? Mare meva. Vinga, va, anem amb una mega cançó de Culture Beat. Call Mr. Rain, I call Mr. Bane, Mr. Bane. Culture Beat.

Scatman. Oh, és que m'encanta aquesta cançó. I a més, la trobo emblemàtica, em transporta a la meva adolescència. I a més, amb els anys vaig aprendre que aquesta cançó, el senyor Scatman, el senyor John Scatman, era tartamut. I va aprofitar aquesta dificultat verbal per fer-ne una cançó. Mare meva, una cançó amb repercussió mundial. M'encanta la història, m'encanta l'Scatman, m'encanta tot. I també m'encanta molt aquesta Make the World Go Round, Deep Shandy.

quin riff, eh? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Make the world go round. Em dic Shandy i Deep Dish. Molt bé, doncs farem l'última cançó del programa. I em vull despedir avui amb el programa d'avui amb la torn de la Natalie Imbruglia des de l'any 1997. Baixem una mica de revolucions i ens escoltem la setmana que ve. Fins ara!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola, què tal?
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallès. Es diu Un llop al camí del riu i és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: a Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida, que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar, ai, ai, ai, 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. Una, dues, tres, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros, 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir:
1: Joanet el valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte, la terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir:
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si em superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Opa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens! Això et passa per ser tan llest!
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb un badall ben teatral li va dir al gegant:
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible que aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant:
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi! Gràcies, petit sastre valent. Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus, i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir:
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre, que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
3: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
3: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora. I per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l van portar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i de passada fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats. Fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia: «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
3: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
3: Doncs això esperem. I avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
3: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonit.

0: cop. Hola, tortuga, em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah, hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Hola, vaca, em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah, hola, gallina. Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh.
1: Però no et desanimis, que segur que una

0: neta, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou. Li has de donar molt dos gols pureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Moltes gràcies, oreneta!

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
3: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
1: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
2: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
2: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
1: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
4: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic. Per la Colla Vella, sí. Per festa major per Santa Úrsula és quan la plaça queda més plena? O...
4: Sí, per la fira de Santa Úrsula és, i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que diguem la plaça està més plena. Els altres actuacions també noten aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
4: Sí, bueno, que hi ha una curiositat que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que diguem que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
4: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, dependent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper amb una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la colla vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
4: Hi ha l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem-ne, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
2: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
2: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
3: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini... O sigui, si obrim els braços i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
2: Sí, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
1: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
2: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
1: Una que estigui de moda.
2: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
3: I depèn del que hagis preso, pots comptar d'una manera o d'una altra.
1: Sí. Però més o menys, cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat en una
2: discoteca? Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
1: Home, depèn de si estan, si fan castells.
2: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre
1: quadrat? Quatre, per metre quadrat.
2: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
1: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía a segona fila.
5: Home, quanta així, gent... a tapaïts, posa-li 8. Bueno,
2: això...
1: Ostres, ho trobo molt.
2: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8... moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe.
1: Tota la classe.
2: 25 nens es fiquen allà dins.
5: Són petits, un per sobre els altres.
2: Ho hem fet a vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
1: molt benvinguts.
2: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat, i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient, però que m'estic agafant a tu pel jersei. Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat. Llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat. Mm-hmm. Val? I en una manifestació, en una plaça que pots, o sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
2: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
4: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 cameses.
1: 700, déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
4: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls. Uh-huh. I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix nombre de camises.
2: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica, o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet amb la bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja ets de política i tot.
5: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
2: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
5: Si li haguessin preguntat al cap de colla dels Gausacs...
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
2: clar,
1: els alts...
2: De fet, això de la pendent,
1: clar,
2: perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Xavi.
2: Doncs estem aquí amb el Santi Pier, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
6: Hola, bon dia.
2: Imaginem que això de fer castells, en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
6: Sí, és que jo també soc arquitecte.
2: Ah, mira.
6: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
2: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
6: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers.
2: Uh-huh.
6: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a acollir-se a la pinya.
2: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
6: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
2: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
6: Sí, diguéssim, com planta baixa.
2: Els que toquen a terra. Els
6: toquen de peus a terra.
2: Vale.
6: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
2: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
6: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
2: Vale.
6: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Això, abans de fer una altra, això comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
2: Clar.
6: I tu, quan els vas assajant, sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
2: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
6: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Però si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema d'aquesta alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... Les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
2: Vale.
6: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
2: Vale.
6: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
2: Uh-huh.
6: Doncs aquesta l'ha ficat a la part alta.
2: Vale.
6: De manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
2: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu, sent arquitecte, també... O sigui, és quasi artístic, no?
6: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. Sí que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
2: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
6: Coses matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que... que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té Free Castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
2: Doncs moltes gràcies.
6: De res.
1: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
2: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en la explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí, de petita, del poble plena? 10.000 persones? Ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
1: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme.
2: Exacte.
1: De dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
2: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant, i contra més referències tinguis, millor, i més millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
1: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
2: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del

0: ciutat, i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha a vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna, i és com, uau, que bèstia, no?, de posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
1: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
0: exacte,
1: no?
0: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara, vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
1: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
2: l'Albert Saumell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo.
7: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
8: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
9: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
11: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
12: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a And I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
13: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra.

0: Aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Whymper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company. I això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Whymper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al Col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Whymper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Whymper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Whymper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Whymper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la pressa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del Col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Whymper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Whymper. I aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil. I amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Whymper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Breuil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Bé i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molires, de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dijous 9 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat més destacat de Mollet pels seus excel·lents resultats acadèmics. Han estat rebuts per l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora d'Educació, Laura Jara. Ibisorenco Pisa construirà els 32 pisos de protecció oficial al carrer Berenguer III de Mollet. La Generalitat ja ha fet l'adjudicació i d'aquesta manera es fa un pas més per començar les obres per donar sortida a l'emergència habitacional que hi ha a Mollet. I aquesta setmana han començat els treballs de reparació i millora de la tanca perimetral del camp de la zona sud. Es renovarà 120 metres de mur que es trobava en mal estat. I Àlex Pizarro puja al podi del Mundial de Bike Trial amb un bronze a Castellví de Rosanes. El molletà completa una gran actuació i ja pensa en la propera prova que es disputarà a Itàlia. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas i el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear, que us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat molletà que ha obtingut les millors qualificacions a les PAU, així com els i les estudiants més destacats de formació professional i del Centre de Formació d'Adults. L'acte està presidit per l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i la regidora d'Educació, Laura Jara, a la sala de plens, com a reconeixement a l'esforç i als excel·lents resultats acadèmics. Les alumnes Núria Sol i Marta Natxón, de l'Escola Sant Gervasi, han obtingut la millor qualificació de la prova d'accés a la universitat amb un 9. La següent millor nota ha estat Víctor Ibáñez, de l'Institut Vicenç Plantada, amb un 8,6, Anna Giralba, de l'Institut Gallecs, que ha obtingut un 8,3, Sara Vinyes, de l'Aigua Viva, amb un 8,1, i Roger Pecero, amb un 7. En declaracions a Ràdio Mollet, Marta Natxón s'ha mostrat molt contenta del reconeixement rebut i ha avançat que amb la nota que ha tret li permetrà entrar a estudiar Medicina.
2: Em fa sentir molt, molt agraïda per tot el que, per mi mateixa i per tot el que m'he esforçat i també per doncs, tota la gent que m'ha ajudat, tot el recolzament, em fa veure que tot l'esforç al final ha valgut la pena. Ho he volgut fer des de sempre, m'agrada doncs, ajudar, m'agrada portar el control, m'agrada saber què fer per ajudar una persona i sí, medicina des de que vaig començar el batxillerat.
1: En conjunt, el 92% de l'alumnat de Mollet que s'ha presentat a les proves de selectivitat ha superat els exàmens. Pel que fa als resultats per centres, l'Escola Sant Gervasi ha registrat un 100% d'aprovats entre l'alumnat presentat a l'ESPAU i a continuació se situen els instituts Gallecs, Plantada, Aigua Viva i Mollet. En l'àmbit de cicles formatius, la millor nota ha estat un 9,25 obtinguda per l'alumne de l'Escola Sant Gervasi. La segona millor qualificació ha estat un 9,05 aconseguida per Marc Morun, alumne de l'Institut Mollet, que ha explicat que no fer batxillerat i optar per un cicle per després acabar entrant a la universitat és la millor decisió que ha pres mai.
3: Jo també tenia aquesta pressió de batxillerat, que és el que hem vist des de petits, però jo penso que si de veritat a tu t'agrada un àmbit, és a dir, un temari, que jo recomanaria millor cicles perquè t'especialitzes només en aquell àmbit. Llavors, jo, com m'agradava molt l'esport, vaig optar per aquesta via de cicle formatiu d'esports i la veritat és que ha sigut de lo millor que he fet en la meva vida. M'ho he passat molt bé, m'ha agradat. En cap moment he sentit que estic estudiant això perquè estic obligat o no m'agrada.
1: D'altra banda, el Centre de Formació d'Adults ha destacat els bons resultats assolits per la Lourdes García Barranco en les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys. En el seu cas, ha fet l'examen per majors de 45 anys amb l'objectiu d'entrar a la universitat a fer història.
4: He fet les proves d'accés per majors de 45 anys a l'escola d'adults, a CFA Mollet, i he fet la preparació per l'examen allà, m'he fet l'examen a la UAB, l'he aprovat. Els majors de 45 hem de passar una entrevista personal també. Aleshores també m'han donat, encara que ho tinguis aprovat, m'han donat l'APTA i, bueno, i també m'han confirmat la plaça. Doncs voldria fer història, que és el que hagués volgut cursar en el seu moment. De fet, és tradició familiar. Bueno, el meu pare no va cursar la carrera, però era un amant de la història, i el meu fill és professor d'història, o sigui que diguem-ne que ho he transmès una mica. Vaig pensar, ha saltat una generació, però mira...
1: L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha posat en valor l'educació i la importància de fer un acte de rebuda com aquest.
5: I avui és un dia especial per això, justament perquè es reconeix la importància de l'educació, com un trampolín a les noves oportunitats d'aquest jovent, i també molt important, l'escola d'adults, que no la volem deixar fora. L'escola d'adults dona un servei molt important a moltíssimes persones que a l'època d'adolescència, a l'època de joventut, doncs no han pogut estudiar per motius molt diferents.
1: Els alumnes hauran d'esperar fins demà per conèixer les notes d'accés a la universitat. Serà aleshores quan sabran si la seva qualificació els permet optar als estudis desitjats.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'agrupació empresarial Visorenco Pisa Habitatge serà l'encarregada de construir els 32 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible previstos al solar municipal del carrer Berenguer III 75 a Mollet. L'adjudicació es feia el passat dimarts. L'Agència d'Habitatge de Catalunya, en el marc de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars impulsada per la Generalitat. La promoció molletana forma part de l'agrupació 3, que inclou un total de 498 habitatges distribuïts entre les comarques gironines i el Vallès Oriental. La regidora de promoció d'habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.
6: Estem contents, això va ser just ahir, està tot molt, molt, molt fresc, i doncs ara continuar avançant en com s'ha d'esdevenir, quan comencen les obres, etc. Massa més informació ara mateix no puc donar, perquè doncs nosaltres, com sabeu, vam fer aquesta delegació de gestió de la licitació a la Generalitat.
1: En el cas de Mollet, els habitatges s'aixecaran en un solar de titularitat municipal de 868 metres quadrats que l'Ajuntament ha cedit a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un període de 75 anys mitjançant un dret de superfície. El projecte preveu edificabilitat màxima de 3.133 metres quadrats i d'aquests 2.600 es destinaran a habitatges, mentre que 868 a la planta baixa, que s'hauran de dedicar a usos diferents del residencial. Marina Escribano ha parlat que els 32 pisos donaran una sortida a l'emergència habitacional que hi ha a la ciutat.
6: Te queda molt clara la peça si la gent vol anar caminant entre la cantonada del Pitapes i del carrer Berenguer, el Museu Abelló, doncs allà s'hi està construint un, doncs aquell espai que queda allà és on han d'anar aquests habitatges per donar sortida doncs a aquesta emergència habitacional que tenim, que evidentment aquests pisos no es faran de forma immediata, però anem avançant i bé, doncs poder comptar amb aquests habitatges per les famílies i les persones de Mollet que ho necessitin.
1: L'adjudicació s'emmarca en la primera fase del Pla 50.000, amb què la Generalitat vol incorporar 50.000 nous habitatges públics de lloguer assequible abans del 2029. En aquesta primera licitació s'ha adjudicat 4 agrupacions de solars municipals que permetran construir 1.940 habitatges protegits arreu de Catalunya. Visorenco Pisa Habitatges s'ha adjudicat 2 de les 4 agrupacions. L'empresa acumula més de 20 anys d'experiència en la construcció i gestió d'habitatges de lloguer assequible, i entre les promocions que gestiona i als pisos per joves de Can Coromines a Sant Fost de Campsentelles.

i l'Ajuntament de Mollet ha allargat el servei de gratuïtat del bus urbà fins avui dijous amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor intensa. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies de bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. A més, a Mollet està inclosa aquest dijous en el nivell 3 del Pla Alfa, activat pel cos d'agents rurals per l'elevat risc d'incendi forestal. Aquest nivell comporta restriccions en determinades activitats, concretament a la zona de Gallecs, i demana extremar les precaucions per evitar qualsevol situació que pugui provocar un incendi. El bus tornarà a ser de pagament un cop finalitzat aquest episodi de calor intensa.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat, és l'Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17. I la Regidoria de Salut Pública treballa en el desplegament de la xarxa local de benestar emocional i salut mental, la presentació de la qual es va fer a finals del passat mes de maig. Aquesta xarxa té per objectiu reforçar el treball de tots els professionals que treballen a la ciutat en l'àmbit del benestar emocional i la salut mental. Alhora es pretén ordenar i donar coherència a les actuacions que ja es fan al territori. Així ho ha posat de manifest la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz.
4: El que volem és dirigir a les persones al lloc adequat on hagin d'anar, perquè a vegades es perden, no? O sigui, van a l'escolta jove, no?, per exemple, i jo què sé, pues, ves al CESMIC, no? I, clar, ja tens confiança amb la teva psicòloga, i això d'anar allà, pues, es perden, perquè, bueno, i això el que volem fer és que anirà tot dirigit i es podrà. Pues mira, tu hauràs d'anar cap allà, l'altre d'anar per... O sigui, és reubicar a tothom al seu lloc, o només donar eines durant un temps donat i després ja està.
2: Una de les accions que s'està desenvolupant és la realització d'unes càpsules informatives sobre benestar emocional i salut mental. La idea és poder tenir-les enllestides pel pròxim mes d'octubre, quan se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Ara Novell és tècnica de salut pública.
5: Com a reptes nous que ficarem a partir de tot això, per una banda serà, estem elaborant unes càpsules de benestar emocional, que una mica el que et deia abans, que en aquestes ganes, doncs, de treballar des del benestar emocional, poder-ne fer difusió. Doncs aquestes càpsules que treballaran sobre temes, doncs, tant d'habilitats emocionals com de situacions com pot ser un bullying, què fer o com et trobis, o per exemple tot el tema de depressió estètica, què podem fer, i també hi haurà algunes càpsules, per exemple, de dir, i si em trobo en una situació de malestar emocional, on vaig?
2: Un altre repte de futur és establir i fixar una jornada de benestar emocional a tall de cloenda de les activitats commemoratives del Dia Mundial de la Salut Mental. La xarxa local de benestar emocional s'emmarca en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Mollet ha estat escollida per la Diputació com a municipi pilot per implementar el projecte de benestar emocional i promoció de salut mental.

0: I el Museu Abelló acollia ahir dimecres una conferència a càrrec de José Ignacio Carrillo, conservador del Museu de l'Hospitalet, dedicada al concepte Casa Museu d'Artista. Al llarg de la conferència, Carrillo ha analitzat alguns dels exemples més representatius de cases museu d'artista per reflexionar sobre els diferents models museogràfics existents. També ha abordat els reptes que plantegen la conservació i la interpretació d'aquests espais on el valor patrimonial va més enllà dels projectes que s'hi exposen. Durant la seva intervenció, Carrillo ha defensat la necessitat de desmarcar-se del protagonisme exclusiu de la col·lecció del museu per posar el focus en la casa del pintor. Segons ha explicat, és aquest entorn el que permet comprendre millor la personalitat de Joan Abelló i la seva manera d'entendre l'art. Carrillo ha recordat que sovint el mateix Abelló es preguntava si era artista o col·leccionista.
1: Abelló, de fet, sempre deia que no sabia si era pintor, no? O era més ben bé un col·leccionista. És aquesta imatge d'artista que es barreja a la seva col·lecció i no sap ben bé quin és el seu perfil, no? Predilecte en aquest sentit, no? Jo crec que és molt interessant veure, no? La seva obra i el gust de l'artista en un espai en concret que és la seva casa, no?
0: L'investigador ha destacat que la casa del pintor compagina art, vida i obra en un únic relat. Cada estança es converteix en un testimoni de la manera de viure, crear i col·leccionar de Abelló, oferint una experiència que va més enllà de la vista convencional a un museu. Un dels altres aspectes que ha posat en relleu és el caràcter romàntic de la casa del pintor. Segons ha afirmat, es tracta d'un espai que desperta una sensació de nostàlgia.
1: És molt romàntic, no? I té aquesta influència romàntica també del seu mestre, la Pellicer. I això també té, jo crec que aquest tipus de museu, guarden una nostàlgia que potser al museu convencional, com podria ser el Museu Abelló, no tenen, no? I aquí jo crec que aquí està el que el fa interessant en aquest sentit.
0: I per què la conferència l'ha fet en José Ignacio Carrillo? Doncs perquè a la seva relació amb Joan Abelló remunta a l'any 2019, quan va iniciar la seva tesi doctoral sobre l'artista. Des d'aleshores, la Casa del Pintor ha esdevingut una peça fonamental de la seva recerca sobre les cases museu i els espais de memòria artística. La jornada ha finalitzat amb una copa de cava a la Casa del Pintor Abelló per conèixer de primera mà aquell lloc tan emblemàtic de la ciutat.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El ciclista de Mollet, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes. El de Mollet va completar una gran actuació en la categoria classe 2, aconseguint la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món. Pizarro només va ser superat pel campió, l'eslovac William Toth, i pel britànic Jaume Nursau, confirmant-se com un dels grans protagonistes catalans del campionat. Amb declaracions a Ràdio Mollet, Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
3: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
0: Pizarro ha destacat que amb el que més va patir va ser amb la segona volta del circuit perquè ja venia cansat de donar-ho tot en el primer tram i les pujades el van afectar.
3: Sobretot les més físiques, que en pujar, baixar tot el rato, i bueno, feia que al final de la zona estigués ja bastant fos. Bueno, principalment són 2 voltes al final, i la primera volta estava físicament bé i em va anar bastant bé, ja que no vaig fallar gaire, i ja després la segona era tot pujada i físicament ja estava bastant cansat, i això em va fer alguns fallos i bueno.
0: El molletà de 18 anys porta practicant aquesta disciplina des de que tenia 4 anys. Fins i tot la va arribar a compaginar amb el futbol sala, però es va decidir pel bike trial. De fet, a mesura que s'ha anat fent gran, hagués estat impossible compaginar-ho amb la duresa i temps que hi dedica als entrenaments entre setmana.
3: Bueno, al final jo feia això, també jugava a futbol sala, i era una mica complicat fins que vaig decidir deixar el futbol sala per fer, bueno, més trial i, bueno, molts entrenos i això, que al final és el que... Què s'ha de fer? Bueno, normalment les setmanes així normals entreno 3 cops a la setmana, més o menys, ja que entre que estudio i això, i vaig a Vallorguina amb un entrenador, el Ferran, i ara, bueno, ja s'havien acabat aquestes classes i abans del Mundial he estat entrenant gairebé cada dia i amb el meu pare.
0: La propera competició del Mulletà serà el 8 d'agost al PET a Itàlia, on tornarà competint una prova del Mundial de Bike Trial. I aquesta setmana han començat les obres de reparació i millora de la tanca perimetral del camp municipal de la zona sud. L'actuació permetrà renovar un tram de 120 metres que es trobava en mal estat, amb diversos punts afectats i alguns trams que havien caigut. Els treballs inclouen la retirada de la tanca deteriorada, la construcció d'una nova base de suport i la instal·lació dels nous murs perimetrals. Està previst que les obres quedin enllestides abans del mes de setembre. La intervenció té un pressupost aproximat de 40.000 euros i té com objectiu reforçar la seguretat i millorar les condicions del recinte esportiu. Amb aquesta actuació, el camp municipal de la zona sud disposarà d'un tancament renovat que contribuirà a garantir un millor servei als centenars d'esportistes i usuaris que fan ús de les instal·lacions al llarg de l'any.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més importants. L'Ajuntament de Mollet ha rebut l'alumnat més destacat de Mollet pels seus excel·lents resultats acadèmics. I Vissorenco Pisa construirà els 32 pisos de protecció oficial al carrer Berenguer III de Mollet. I aquesta setmana han començat els treballs de reparació i millora de la tanca perimetral del camp de la zona sud. I Àlex Pizarro puja al podi del Mundial de Bike Trial amb un bronze a Castellví de Rosanes. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
2: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 1:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al Col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn i, de fet, era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la pressa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del Col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper. I aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil. I amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xamaneia i més enllà de la gran torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Whymper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Breil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
3: El dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molieres, de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
4: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular. Aquí saludem. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Susana, volem parlar de diversos temes, entre d'altres, per exemple, doncs, el que és la inauguració dels nous Jocs d'Aigua i Parc Infantil de la plaça Nebosc, com vàrem veure també que ja has estat present, que ho has anat a veure in situ, una miqueta què li sembla doncs, tota aquesta novetat.
5: Doncs mira, la veritat és que sí, que ens vam apropar el dia de bueno, inauguració, que es van posar en marxa el dissabte passat i, bueno, la veritat que ens vam quedar una mica parats perquè és veritat que és una plaça que estem reivindicant moltíssim temps, ja fa 2 anys. La veritat és que arribem bastant tard i ja ens hem queixat tots els grups municipals durant els plens a veure quan era la data d'inauguració d'aquesta plaça i el dia d'avui encara no la tenim inaugurada, però sí que és veritat que per part de l'Ajuntament doncs, es van posar en marxa els Jocs d'Aigua degut a doncs, la calor que estem patint doncs, que els nens i els que no són tants nens doncs, puguin anar a refrescar-se una mica. Però la veritat és que ens va sorprendre una mica perquè, sincerament, després de 2 anys, té menys que tenir l'Ajuntament una mica preparat al tema de l'ombra. He sentit algun parlar, algun portaveu dient que, clar, que els arbres han de créixer, però és que això ja se sabia. Vull dir, és que tothom sap que quan es planten uns arbres, i jo entenc perfectament que no s'hagi replantat, perquè jo sé que quan més grans són, el replantament costa molt, és més costós econòmicament, però això ja està assumit. Vull dir, sabem doncs, que tot té la seva trajectòria, que s'han de plantar els arbres petits i anien creixent, però això no significa que l'Ajuntament no tingui preparat una alternativa per intentar doncs, tapar una mica aquesta solana que està caient. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb gent que hi havia allà perquè la gent s'estava queixant de lo mateix, no? És veritat que els nens disfrutaven molt amb l'aigua, això no, treu, no puc dir el contrari, però és que allà no hi ha ni qui aguantés doncs, el sol que queia. Jo sempre ho he dit, i a més vaig parlar amb el regidor que també estava per allà al moment es tenia que tenir previst doncs, alguns tendals doncs, per evitar doncs, que donés aquesta sol. És veritat que la gent quan està dintre l'aigua millor no s'hi fixa, però és que sí que hi ha la del, vamos, moltíssim, el que únic que provocarem aquí són insolacions. Llavors, jo crec que aquí ha sigut una errada de l'Ajuntament el no tenir previst això, i jo crec que estan atents de solventar aquest tema. Primer, la gent es queixava pels bancs, que jo sé que bancs n'hi ha, perquè clar, com que la plaça no està inaugurada, doncs això és un altre problema. Però el problema del sol és bastant xungo, perquè no hi ha qui aguanti allà pel moment que t'estigui refrescant, perquè hi ha molts nanos que no van sols, van els pares, i els pares estan allà esperant i tenen que estar buscant l'edifici continu o aquell arbre una mica que dona una miqueta d'ombra. Llavors, home, jo crec que això l'Ajuntament ho tenia que tenir previst i no se'ns pot dir, com vaig sentir que deien, que això a millor fins l'any que ve no estaria. Home, doncs jo crec que és una errada bastant garrafal. I, bueno, estarem al tant, en el ple es tornarà a parlar d'aquest tema perquè ho portarem com una pregunta i a veure quines solucions es busquen, però jo crec que alguna solució per sortir del pas aquest any s'ha de trobar.
4: Uh-huh. Doncs estarem també doncs, pendents si hi ha alguna novetat, si més no almenys inaugurades aquestes zones d'aigua que també doncs, es necessita. També el dimarts no? Ja es van inaugurar un altre cop, o bueno, van entrar en marxa les fonts ornamentals de tot arreu, d'aquí Mollet, del Parc dels Colors, de la Dona d'Aigua, de l'Arc de les Pruneres i tot, no? Que a part arribant amb aquesta onada de calor, aquesta segona que tenim, que potser hi haurà ja la tercera la propera setmana, i que de moment el que fa doncs, és que torni a ser gratuït al bus urbà, de moment aquesta setmana, dimarts, dimecres i avui dijous.
5: Doncs sí, bueno, totes aquestes mesures estan bé, no?, perquè tant les fonts d'aigua, que són tan necessàries, que aquest any també ja ens vam queixar, no?, perquè s'han obert amb bastant retard i l'aurada de calor ja havia començat i no teníem les fonts, i sempre estem dient que aquestes fonts ens serveixen com a refugi climàtic. Llavors anàvem una mica en contradicció amb el que sempre estàvem dient. Però bueno, ja estan en marxa i podem veure doncs, com molta gent s'acosta doncs, a refrescar-se una miqueta. És molt necessari amb la onada aquesta que hi ha, i el que tu dius, que s'està dient que encara ens queda un altre mes i és inaguantable. Mesures com les fonts, mesures com el del bus, que sigui gratuït, home, doncs està molt bé, perquè realment ajuden en moments on la gent està desesperada perquè tothom busca doncs, l'ombra, un edifici on hi hagi una mica d'aire condicionat i bueno, això ja va passar l'any passat, el del bus, va tenir una... la gent estava contenta i, per tant, a veure el que dura. Ara portem 2 dies, si no m'equivoco, 2 o 3 dies amb el bus gratuït. No sé encara si això es prolongarà o no es prolongarà, no ens han dit molta cosa al respecte, però bueno, jo penso que si serveix perquè puguem evitar doncs, aquella gent que estigui esperant o alguna cosa, doncs benvingut sigui la idea.
4: Després també, avui, també doncs, aquests dies, aquesta setmana sobretot, s'estan fent obres de reasfaltat a la nostra ciutat, amb alguns punts doncs, que és necessari, com era, per exemple, un als voltants del cap de Camp Antiquet.
5: Sí, la veritat és que era molt necessari, però bueno, que eren tantes... Jo m'heu sentit moltes vegades i m'he queixat moltíssimes vegades dels estats del carrer, però no solament perquè a mi m'agradi queixar-me, és que rebem moltes crítiques respecte a això, perquè jo sempre ho he dit, a vegades quan parlem d'inversions sempre parlem de grans obres o grans inauguracions, i moltes vegades no ens fixem que la gent el que vol és que invertim en coses més del dia a dia, que són els carrers. L'altre dia em va venir una senyora a veure doncs que havia caigut al carrer Sant Joan cap amunt de tot, que és més Cristóbal Colón, perquè bueno, hi havia un sot. És veritat que la dona anava xerrant, no va veure, però és que, a veure, això no és una excusa per dir que és que la senyora no mirava, com també ho he sentit. No és veritat. Hi ha molts sots pels carrers, hi ha molts sots a les carreteres, i sembla que ara comencin a tenir-ho en compte, però és que deixeu-me que pensi una mica malament, perquè és que, clar, venen les eleccions l'any que ve i ara sembla que totes les coses s'hagin de fer ara mateix. Bueno, això ja és cosa personal, no? És és una crítica personal, però vull dir, el dels carrers ho portem dient fa molt temps. Hi ha moltíssims carrers encara que queden per arreglar, i sobretot també moltíssimes voreres, perquè avui mateix també llegia una notícia d'una senyora que ha caigut a l'Avinguda de les Puntalles. Vull dir, i tothom diu el mateix, és per sots. Vull dir, quan hi ha tanta gent que s'està queixant, home, jo crec que hauríem de començar a prendre una mica de consciència, de començar a pensar en invertir, quan arribin pressupostos, doncs, amb les nostres carrers. Perquè la seguretat és molt important, i a vegades confonem que diem, és que quan parlem de seguretat parlem de policia. Pues sí, parlem de policia, però la seguretat també és poder passejar, caminar pels teus carrers sense tenir por a caure. I és veritat que sempre et diuen, ah, bueno, si ha caigut, fiqui una reclamació patrimonial a l'Ajuntament. No va per aquí la cosa. No, hem d'intentar evitar aquestes reclamacions patrimonials, perquè aquestes reclamacions patrimonials que arriben a l'Ajuntament acaben dient, és que senyora, millor vostè no estava mirant atentament per on trepitjava. I això, doncs, la veritat, no és gaire bé acceptable per la ciutadania ni per ningú que consideri que els carrers s'han d'arreglar. Per tant, benvingudes siguin totes aquestes obres, que en Pantiquet feia molta falta, però hi ha encara molts llocs de Mollet que els hi fa falta, i alguns es veuen més, alguns es veuen menys, però jo crec que si volem tenir el Mollet que tots desitgem, doncs hem de prestar una mica més d'atenció a aquestes obres o reparacions que pel temps transcorregut, doncs tot es necessita un manteniment. L'únic que sí que demanem com a grup municipal és que quan se tingui falta un carrer que es faci sencer, perquè fa molt poc es va encaixar per un sot que havia al carrer Gallecs, van venir, van tapar el foradet, però van tapar el foradet i avui en dia el foradet torna a estar-hi. Per què? Perquè no es va asfaltar el carrer. Es va asfaltar solament aquest trosset per tapar el sot provisionalment. I provisionalment tot el que s'arregla s'acaba arreglant 3 i 4 vegades. Per tant, evitem això, intentem anar pels carrers d'unes tirades més llargues i evitar doncs aquestes possibles caigudes que molts veïns estan tenint.
4: Ah, després també volem comentar que el passat divendres no es va celebrar la festa dels campions i campiones al pavelló de Riera Seca, un acte doncs, que es fa també per descongestionar el que és la nit de l'esport, no?, que pujaven tants campions i campiones i després sempre s'allargava molt aquesta festa, i en canvi doncs, divendres es va fer doncs, a aquestes persones i equips que han estat campions al llarg d'aquesta temporada.
5: La veritat que va ser un acte molt xulo, però també va tenir les seves crítiques. Xulo perquè realment està molt bé, no?, doncs que vegis que quants equips mulletans doncs han tingut una trajectòria, un any espectacular i que es mereixen aquesta distinció. Jo vaig disfrutar moltíssim perquè veus, no?, el potencial d'esportistes que tenim a Mollet, i és veritat que serveix per descongestionar una mica doncs, la nit de l'esport, que moltes vegades doncs, no llueix perquè tothom no pot estar-hi, i jo crec que va ser un acte molt, molt maco. Però, clar, té un altre vessant, la crítica que vam veure i que vam sentir. Jo estava allà asseguda i anava mirant a tothom, i tothom tenia que tenir un ventall de la calor que allà dintre feia. És que no hi havia cap persona que no estigués ventant-se. Vull dir, esteu ben comentant, no?, i gent que estaven per allà, perquè deien, ostres, quina llàstima que aquest edifici, el hockey, que ha sigut tan remodelat, que ha quedat super maco, doncs tinguin que patir doncs, aquesta calor allà dintre, i no es busqui també una solució perquè la gent pugui estar bé, perquè allà més que veies la gent que estava mirant, intentant, però que tothom estava llevantant-se perquè no aguantava el calor que feia. Vull dir, això, no sé si va ser el millor lloc per fer aquesta celebració, però si és el millor lloc per fer-la, hem de tenir consciència que també allà s'haurà de buscar l'alternativa, la solució, perquè la gent no estigui passant els calors que es va veure en aquell moment, i gràcies que no és que durés molt l'acte, que la gent va començar a sortir corrents. I després també queixes perquè molta gent estava allà i no se sentia pràcticament res. Vull dir, suposo que també la gent estava mentant-se, la gent estava xerrant, la gent tenia ganes de sortir i no se sentia perfectament tot el que s'arribava a dir. Però bueno, dit això, que suposo que l'Ajuntament, o si no ja ens encarregarem també de demanar-ho al ple, doncs que prengui també aquestes anotacions, que veiem com puguem arreglar totes aquestes queixes, perquè va ser un acte molt xulo, i jo sobretot el que m'agradaria fer, que jo vaig fer en el seu moment, és felicitar tots els nostres esportistes, que, i tots els que van guanyar, i els que no han guanyat però que s'estan esforçant per guanyar, eh? Vull dir, jo crec que tenim un gran potencial aquí a Mollet, i això és una cosa que enriqueix el que és la ciutat, i veure com la gent aposta tant per l'esport, que no solament és salut, sinó és aprendre uns valors que tots parlem d'ells i que són els que serveixen per constituir-te, no? per fer-te persona respectable de valors i d'esport i de lo que és joc en equip, que crec que això és molt maco.
4: I ràpidament ens queden uns 30 segons. Expliques també que hem vist que ja s'ha adjudicat a la constructora que ha de construir els pisos de protecció oficial davant del Museu Avelló, en aquest tram de solar, doncs que si més no, almenys la Generalitat ja es fa un pas més.
5: Bueno, això sempre és una bona notícia, sí, també ho vaig llegir-ho ahir, no tenia notícia, ho vaig veure ahir als mitjans de comunicació, i benvinguda sigui aquesta notícia. Jo crec que tots estàvem desitjant que la Generalitat ja doncs tret aquest punt de sortida i que puguem veure ja com comença a aixecar-se, no? Jo crec que farà falta, tothom demanem més habitatge, i a veure si d'una vegada per totes puguem començar a tenir aquest habitatge que tothom desitja i que falta fa per tot aquest jovent que es vol independitzar i per tots aquells no jovents que necessita també una vivenda ja per anar a viure.
4: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Susana, gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dijous.
5: Gràcies, com sempre, a vosaltres per escoltar-me.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'ha entrat gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
3: Luca Versalles Martínez.
1: Amb el Luca i amb el...
3: David.
1: I quants anys teniu? Que ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
3: Jo 8.
1: I tu, Luca?
4: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
4: 4.
1: De 4? I tu, David, què has acabat?
5: Tercer i faré quart.
1: D'acord, i ara ja esteu de vacances, eh?
5: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
5: Sí.
1: Que en sap molt, tingueu molta sort.
5: Sí.
1: No, de fer una mare que en sapigui tant.
5: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
5: Pues...
4: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
5: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces dolces, mm-hmm. O sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria, doncs mm-hmm. Pues les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
5: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també bé, doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, i també doncs m'agradaria parlar de sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha

0: Te'n recordes? No?
1: Pebrot?
0: Pebrot, pot ser.
2: Ah, que bo!
0: Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
1: No sé, és molt difícil.
0: És molt difícil.
2: Per què? En tens molts?
1: Sí, tinc, però diré tres.
2: Vinga, va, quins tres?
1: L'enciam, les hamburgueses de salmó i els macarrons.
0: Molt bé.
2: Els macarrons també igual amb...
1: No, amb mi...
2: Sí.
1: Bueno, els raviolis.
0: Els raviolis.
2: Ah, que bons. I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
1: Sí.
2: La feu vosaltres, l'hamburguesa de salmó.
1: Sí.
2: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
0: I és més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
1: Sí,
2: cuineu
1: perquè...
2: molt vosaltres. Ai.
1: Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
0: Això ho me n'acabo d'enterar.
2: O sigui, això és magnífic. Quan esteu avorrits, us poseu a cuinar.
1: Sí.
0: Sí?
2: I què cuines, Luca? Quan... Ai, perdona, David, quan estàs avorrit. Què et ve de gust cuinar?
1: A vegades... Per exemple, si estic per esmorzar... Amb alguna magdalena...
0: Explica aquesta magdalena que cuines, perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet, perquè l'ha fet el David.
2: Com no per... em diguis.
0: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
1: Sí.
0: Vinga, explica-la, que així...
1: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Depèn de les persones que mengin, els ous és un per cada persona. I les cullerades d'avena crec que eren 5
0: molt bé.
1: Per cada persona.
0: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena...
1: Han llevat,
0: sí.
1: Plàtan, que és el mateix, cada més persones més plàtans.
0: És un plàtan per persona?
1: Sí.
0: Sí? I llavors què fem amb això?
1: I les cullerades de llevat crec que també, no? Perquè...
0: Una cullerada petita per persona?
1: Sí.
0: Sí, molt bé.
1: I també...
0: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
1: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
0: Sí.
1: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan m'avorreixo...
0: Però espera un moment, David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
1: Els triturem.
0: Els triturem amb com?
1: Sí, amb una batidora.
0: Molt bé.
1: I després ho posem al microondes.
2: Vale. Quant rato? Un minutet?
1: Sí, un minut.
0: Un minut?
2: Més?
1: Sí. No, un minut, sí, perquè ho tenim que partir, sí...
0: 2 minuts i mig.
1: No, un minut.
0: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem 2 minuts i mig, perquè se faci bé la magdalena.
1: Sí? Jo no, jo poso un minut i
0: es fa?
1: Fa bé.
0: Ah, bueno, doncs mira. Ja deia jo que estava molt bona.
2: La cremes.
0: Jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si no... Si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama, no?
1: No, a vegades no.
0: A vegades no, ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més trituradets, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
1: Sí.
0: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors això...
1: Però costa més.
0: Costa més, clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar i el Luca també. Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
2: Home, a veure, escolta, que té 3 anys, eh? Ja
0: sí.
2: Ho farà, diguéssim,
0: sí.
2: De fer-te l'esmorzar.
0: Sí.
2: I algun dia li prepares l'esmorzar a la mama? Luca, ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
0: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
1: No.
0: Sí.
1: El sopar a vegades,
0: sí,
1: a mi, me'l prepara les pizzes.
0: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
2: Espera, perquè el Luca ha dit abans... Ai, no, perdó, el David ha dit abans que si no és... magdalenes són tortites.
1: Sí.
2: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia, de la teva mare, ja l'he feta. I és boníssima. Però ara m'apunto les tortites. Com les fas?
1: Pues li poso llet... La llet pot ser de vaca o d'avena. També li poso farina qui

0: que fa molt que no les faig.
1: I ou.
0: I ou.
1: Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal, sí. I llevat.
0: Sí.
1: I això ho triturem, no?
0: Sí, i després posem a la paella, ho estenem una miqueta. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Molt bé.
2: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
0: Sí, pizza, també... M'agrada les hamburgueses de salmó.
1: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
2: Crec que és un top, eh? Un top de la delícia.
1: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults
2: que
1: es va quedar a casa i ara doncs, és una menjada que sovint fem.
0: També les fajitas.
3: Mami. Ah, sí.
0: Les fajitas. Sí. La pizza, i ara es va dir... Us explicaré la recepta.
2: De què? De les fajitas?
0: Primer començarem des de la pizza.
2: Ah, d'acord.
0: Amb la pizza hi posem... podem fer la massa o la podem comprar. Però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar més ràpid.
1: Sí, clar, la comprem la massa feta i després sí. A sobre hi posem els ingredients i això sí que és algo que el Luca també fa.
0: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano...
1: I després hi posem o tonyina,
0: sí,
1: o pernil...
0: Sí, pernil, també de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat.
1: Pernil dolç o pernil salat.
2: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No
1: ratllat.
2: No ratllat.
1: No ratllat. Això és els... saps què?
0: Sí, i posem... posem a vegades, no sé com se diu, la mozzarella, crec.
1: Mozzarella.
2: Ai, que mozzarella.
1: A la base, no?
0: Sí.
1: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
0: No, el ratllem nosaltres.
2: El ratlleu ja directament. Exacte. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
0: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
1: Sí.
0: I les fajitas...
1: I les fajitas...
0: Comprem també la base.
1: Comprem les truites.
2: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això? Venga. De les fajites? I ens quedem així,
1: sí?
2: Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Sí?
1: Jo crec que el proper dia ja, Pili, jo no vinc.
2: Ja no cal. Fins després.
1: Adéu, adéu, adéu.
2: Bon estiu.
1: Adéu. Bon estiu. Adéu.
4: Continguts en xarxa.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasa...
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Gabon, arroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts. Jazz Women, en jazzmen del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Hola, sóc en Max Sunyer, sóc músic i guitarrista i jo també escolto el programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i en sóc un fan declarat.

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesgiosons.com.

Pixies en directe al Festival Cruïlla, repassant bàsicament cançons dels seus discos mítics, eh? Sarfa Rosa, Dolir, el Bossa Nova, Tromlemon, és el cas d'aquesta Veloria, que apareixia al disc Bossa Nova de l'any 1990. Mitja hora més, perquè ja hem passat el punt de la mitjanit, mitja hora més en Pixies, mitja hora més al Cruïlla, iCat.

Pixis, en directe, us recordem que som els DICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que en Pixis. Encara queden 20 minuts de concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixis segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

The Baser, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

said into the white.

0: Doncs ara sembla que sí, perquè fins i tot han passat uns minuts del temps que tenien els Pixies per fer el seu concert. Doncs aquest és l'últim concert ja que hi ha al recinte, així que s'han permès allargar-se uns 8 minuts per acabar de rematar un repertori realment ple de clàssics. S'obren les llums ja aquí al recinte del Cruïlla, perquè avui és un dia d'aquells que la programació encara és relativament curta, eh? Avui ja s'acaba aquí, tot el Cruïlla, diríem, eh? Només quedava Pixies sobre l'escenari i també Mazzoni en un altre punt. Black Francis enviant petons al públic. I és que, déu-n'hi-do, eh? Aquesta banda és incombustible perquè les seves cançons ho són, perquè les seves cançons ressonen en un munt de bandes actuals, posteriors als Pixies, i és que tenim un deute, diríem, de qualsevol persona que s'adiqui a l'indi amb els Pixies. És evident, déu-n'hi-do, quin repertori. Anàvem repassant els clàssics, a veure si els havien tocat tots, en quedaven alguns. Doncs al final, Where is my mind? Després, una versió de Neil Young, que van registrar fa molts anys ja, Winterlong, i han acabat amb Into the White. Déu-n'hi-do, quin concert. Encara són sobre l'escenari els quatre músics fent reverències davant d'un públic entregadíssim. Imagino que això els hi passa allà on toquen, perquè aquest és un grup amb un repertori que et desarma totalment. Nosaltres avui ho deixarem aquí, déu-n'hi-do, perquè ens hem posat a les 7 de la tarda amb els Mishima i us hem ofert una bona programació, crec, amb entrevistes, etc, però sobretot amb molta música en directe, amb Mishima, Alosa, també hem escoltat un fragment de Perifèria i, evidentment, aquests concerts íntegres, els de Suede i Pixies, déu-n'hi-do. Demà hi tornem, aquí a ICAT, a partir de les 7 de la tarda. Ens hi tornem a posar per oferir-vos 3 concerts demà. 3 concerts i molt talent català. A més, bastant diferent entre ells, eh? A les 7 serà el torn d'Alice i després, a partir d'un quart de 9, recuperarem un concert que s'ha fet avui, però que nosaltres us l'emetrem demà perquè estàvem molt pendents de Suede i hem tingut la mala sort del Sidoní de coincidir amb el Suede en aquesta programació, i per tant demà sí que reescoltarem Sidoní, Alice a les 7, a un quart de 9 Sidoní, i ho rematarem tot plegat demà a partir de 2:15 amb la transmissió del concert de Ocdeu. Aquest és el nostre planning per demà, els d'ICAT. El Cruïlla encara continuarà, no ens l'acabarem. Dissabte encara hi tornarem aquí per oferir-vos únicament un concert, però històric, el dels Pets, que estan celebrant 40 anys de carrera, i llavors sí que ja ho tindrem, però déu-n'hi-do, encara ens queden moltes hores de ràdio per davant. Ens saludem demà, doncs, a partir de les 7 de la tarda, des d'aquí, des del Parc del Fòrum, amb una altra transmissió especial d'ICAT des del Festival Cruïlla. Demà canviarem una miqueta l'equip, però avui hem de donar les gràcies a tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, al Pep Casanovas i al David Mendoza, a la producció, la Rosa Massaguer, però sobretot avui aquí ens ha acompanyat l'Albert Castellví, la Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT, també gràcies als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer. Fins demà a les 7, que us portem un altre tros de Cruïlla. A reveure.
1: Escoltes ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3K.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.

podia venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que